0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Què t'hi jugues. La millor resposta als comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'ha donat un noi de 19 anys, de Rocafonda, que malgrat la pressió de tenir a mig món pendent d'ell, torna a demostrar que toca de peus a terra i que és un líder dins i fora del camp.
7: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se pueden en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol sirve para algo, para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
6: Celebrem la resposta de Lamine Yamal, sempre valent i compromès. Molt millor, Jordi, que no pas la del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, que aquesta matinada al Larguero ens ha dit que les paraules de Rajoy, que va parlar d'una França que era una bona selecció, però que era una França sense francesos, estaven tretes de context. No sé quin context es refereix.
8: És una mica la línia que estan seguint els dirigents del PP, no? Ell ho va ser durant molt temps, i sembla que és de manual. Que si estan tretes de context, que si és un comentari sarcàstic, és racisme de manual. Suposo que el senyor Louzán no ho pot admetre, però que escolti aquesta declaració de Lamine Yamal de com el futbol i el món de l'esport és plataforma d'integració. Això és el que hauria d'haver dit.
6: Exactament, el que hauria d'haver dit Lamine, que com us deia, vol ser líder fora del camp i també vol ser decisiu aquest vespre, perquè en poc més de 9 hores es disputa aquesta semifinal entre França i Espanya.
7: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial.
6: Amb Lamine liderant Espanya, a la sala de premsa i esperem que també al terreny de joc, arrenquem aquest Què t'hi jugues, són les 12:08, tot això des d'ara i fins la 1, Què t'hi jugues a SER Catalunya.

0: Finals de l'Eurocopa.
1: Sí, finals de l'Eurocopa.
2: Amb dedicatòria a Rabiot i tot, que sí. Havia parlat unes setmanes abans de Lamine. Mm.
1: Sí, sí. Doncs en aquell partit Lamine va brillar i només li falta brillar en aquest partit del Mundial. És veritat que no ha estat tan decisiu com potser s'esperava tothom, de moment, en aquest Mundial, però, com diu Luis de la Fuente, ell creu que el partit de Lamine ha d'arribar i avui pot ser un bon dia.
0: És veritat que només porta un gol, Jordi, però avui el Juan Irigoyen al País destaca que Lamine és el jugador que més regats ha intentat al Mundial, 46, amb un èxit del 46%, més que ningú. Vinícius té un èxit del 38% i Mbappé del 33%. Lamine Yamal del 46%. És a dir, que és cert que no està encertat de cara, tan encertat com ens té acostumats a cara a porteria, però els números de Lamine no són dolents i està tenint molta incidència als partits.
3: I està al 60% o al 70%. Mm. Que això també ens en oblidem. Lamine no està al 100%. Lamine ve d'una lesió molt fumuda. I s'ha fet un procés molt acurat per recuperar-lo, entre totes dues bandes. Barça, selecció, selecció, Barça. Perfecte. Però no està al 100%. Per tant, escolta'm, com tu deies, aquestes dades de l'Irigoyen, però si recordem, per exemple, el partit contra Bèlgica, hi va tenir moltíssima participació. Mm. O no va enfrontar a Courtois diverses vegades, o no es va concentrar un 40% dels atacs d'Espanya per la banda de Lamine. No ha sigut declarat MVP dos dels partits que ha jugat la selecció espanyola. Escolti'm, el seu gran partit, com diu el senyor, el gran dia de Lamine, està per llegar. D'acord. El gran dia aquell que marca les diferències i que es posa l'equip a l'espatlla, que potser és avui, com diu el Nil, però fins avui el rendiment no, és molt més que correcte. Ha sigut un rendiment on, diguem-ne, ha tingut transcendència sobre el joc d'Espanya.
2: Hi ha un problema d'expectatives aquí, Jordi. Perquè la gent, sembla, l'altre dia llegies a diversos llocs, escoltaves, no, és que Lamine no ha estat bé. Lamine li van donar l'MVP una altra vegada, per segona vegada. Els jugadors, els seus companys, constantment el busquen per donar-li la pilota. Per tant, si no estés bé, o els seus companys no el veiessin bé, no el buscarien constantment com a recurs.
0: Deia el Javier Raez que ell sí que espera Pedri a l'11 titular. El Meana ens explicava la cera a les darreres hores que va perdre Pedri dues pilotes clau al partit contra Portugal i que això va ser el que li va costar la titularitat al partit contra Bèlgica, però que ara el cos tècnic creien que de cara al partit d'aquesta nit el partit es guanyarà per dins i que segurament Pedri tornaria a aquest 11. L'espereu?
3: Sí, perquè el Bruno ho ha explicat molt bé tots aquests dies. L'única manera d'escurçar distàncies en França és instal·lar-se a camp contrari i tenir la pilota. I per tenir la pilota i instal·lar-te a camp contrari et falta Pedri. Encara que estigui al 70%. Encara que estigui al 70%. Que Pedri està saturat? Sí. Que Pedri està extenuat? Sí. Que Pedri acusa el sacrifici de tota la temporada? Sí. En un 60%, Pedri et pot servir perfectament per fer això. Tenir la pilota per contrarrestar i retallar la distància que hi ha ara mateix en França, que jo crec que ara mateix és d'un esglaó, com a mínim.
0: Sortirem de dubtes en poques hores si Pedri o no torna a ser titular a l'equip de La Fuente per enfrontar-se a França. Ara el que hem de fer és tornar cap a Dallas, perquè ahir el Santi ens prometia, el que t'hi jugues, que avui hi hauria reunió al complet del nostre equip que està cobrint el Mundial. Reunió física, perquè mare els meu. Tenim aquests dies connectats a les zones, però ara hi hauria reunió física per primer cop. Santi, en aquest Mundial esteu junts, tots tres.
4: Mm. Helena, ja som a la Casa d'Espanya i m'he retrobat amb els representants del que t'hi jugues, amb el Bruno i amb el Flaqui, així que Flaqui, fes els honors.
5: Helena, Diego, què tal, com estàs? Molt Bruno Alemany?
4: Bon dia, què tal a tots?
5: El que t'hi jugues a la Casa d'Espanya.
4: Sí, sí, aquí estem, jugant un partidet.
5: Sí, hem de dir a Helena que jo aguanto el micròfon, és la meva tasca en aquesta tertúlia, mentre Santi Ovalle i Bruno Alemany...
4: El que faré és ficar-te una cadira.
5: Han decidit... No, no cal. Han decidit jugar a la... Hi ha una videoconsola, no direm la marca, i han decidit jugar una Espanya-França per veure què passa aquesta nit en el partit que jugarà aquí a Dallas, aquesta semifinal del Mundial que enfronta a la selecció de Lamine Yamal davant la selecció de Jules Koundé. Lamine Yamal entre molts altres, eh? Qui s'ha agafat, Espanya?
4: Jo.
5: Qui s'ha agafat, França?
6: M'ha dit l'Ovalle que l'havia d'agafar jo. Jo no sé com es corre, eh?
5: Mira Lamine, com l'has vist, Lamine? Va parlar ahir.
4: Avui Lamine l'he vist més mesurat de l'habitual. És a dir, m'ha sorprès molt quan li han dit allò de...
5: Gol de França.
4: Ostres, no fotis, Bruno. Quan li han... Quan...
1: No sé
4: que no fa gols, que porta un gol, només he dit, escolta, a mi, si guanyo el Mundial, ningú em dirà que faig gols. Que és una cosa estranya en Lamine Yamal, perquè sabem que el molesta quan el treuen del camp i no fa gols, etc. L'he vist sorprenent tranquil, motivat, celebrant el seu aniversari allà amb tothom, especialment educat amb tothom, molt bé, l'he vist molt bé, la veritat.
5: Tot i així, Bruno, li acabes de marcar un gol a un Dembélé, a Ousmane Dembélé.
6: És que, clar, la pilota a l'espai, Dembélé no podia fallar, ja és pilotador, clar.
5: A Lamin, és veritat això que diu el Santi, però sí que el camp se'l nota com que té ganes de deixar empremta ja en el Mundial, no?
6: Sí, jo crec que físicament encara no està al seu màxim, no està al 100%, i trobo que quan ho estigui marcarà diferències. No sé si arribarà en aquest Mundial, tinc el petit dubte. És veritat que la màgia la té ell, és a dir, li hem vist fer 3-4 jugades en aquest Mundial que són de megacrac, de jugador d'un altre planeta, per dir-ho clarament, però no ho ha sostingut, li ha faltat una mica de continuïtat i crec que aquí està el punt de diferència.
5: Santi, estàs seguint Espanya i has estat també la prèvia de la selecció francesa. Què intueixes, què passarà avui?
4: Doncs que jugarà Mbappé segur, perquè dic que està, tot i no complet l'entrenament, està al 100%, i d'altra banda que Tchouaméni no està al 100%, per tant és possible que el jugador del Madrid no el veguem i jugui Koné, tot i que l'equip sí que diu que jugarà Tchouaméni. A partir d'aquí jo els veig, he vist a Koundé també parlant sobre Lamin i sobre Espanya, els veig com que ells van de favorits i assumeixen el paper de favorit. Deixams no, però els jugadors, la premsa, a l'ambient, el que surt és que França és favorita.
6: Però, Flaqui, tu marxes de seguida, estàs a punt de marxar, de fet, cap a Miami per fer...
5: Cap a Atlanta.
6: Atlanta, perdó. Per fer el partit d'Argentina, tu ens has de dir també com veus el partit, que tu ets molt contundent amb aquest partit, com el veus.
5: Però quin partit, el d'Espanya-França? No, jo crec que em fa l'efecte que estarà molt igualat, es decidirà per detalls. No sé per on vas, que dius que soc molt contundent.
6: Avui has dit al dinar que passava a Espanya.
5: Ah, jo crec que passarà a Espanya, sí, em fa l'efecte. Perquè li té pres a la mida França i perquè em fa l'efecte que assistirem al primer gran dia de la mina en un Mundial. Em fa l'efecte, i amb això doncs tindràs molt guanyat. És evident que és un partit que es decidirà, jo crec, per detalls, que França té molts arguments ofensius, però a mi em fa l'efecte que Espanya arriba molt convençuda de la idea de com ho vol fer i amb qui ho vol fer. Per tant, tu com ho veus, Bruno?
6: Jo el veig com tu, molt igualat, molt igualat. Crec que França és lleugerament favorit perquè té quatre bèsties al davant que Espanya ara mateix no pot tenir, i que Espanya necessita moltes coses. Necessita tenir molta pilota, no cometre errades en pilota, no tenir pèrdues importants, i al mateix temps no deixar córrer França. Tot això junt és molt complicat de fer. Competirà segur, competirà bé Espanya, però crec que és lleugerament favorita a França.
5: Tot i així hem de dir que si Espanya vol guanyar a França, ha de jugar una mica millor del que ho està fent Santi Valle, eh?
4: No, mira, ara l'oportunitat que acaba de tenir la Minyamal. Estem tancant a França la seva àrea, i això és el que ha de fer Espanya. Sí, mira.
6: Tinc de possessió.
4: Era el tiqui-taca avorrit aquest de...
5: De tiquita què?
4: Tremenda. Però...
0: Futbol xampany, exacte.
5: Està entrant aquí Dué que porta la pilota, està a la mitja lluna, toca per Dembélé remata el segon de Dembélé.
6: Golazo!
5: Tot això a la videoconsola en què França està passant molt bé. França no, Dembélé de Bruno Alemany està passant molt per sobre de l'Espanya de Santi Valle.
6: Val a dir que crec que si agafés jo Espanya aniríem també 2-0 a favor meu.
4: És que és l'únic que guanyarà França avui, aquest partit del Bruno. M'estic deixant, saps? M'estic deixant perquè sigui l'únic que guanyi. Alguna cosa han de guanyar, que guanyin aquest partidet, saps?
5: Alguna cosa han de guanyar. Doncs veurem, creus que jugarà Pedri al final o no, Santi?
4: Jo crec que jugarà Pedri, sí. Que va ser una cosa puntual, ho va dir a la roda de premsa prèvia a l'anterior partit, de que han d'introduir canvis i que no significa que hagi fet res malament Pedri, i crec que afrontar un partit contra França sense Pedri al camp, ja sé que no ha fet el millor Mundial possible, però afrontar-lo sense Pedri al camp és una temeritat per mi.
6: Sí, jo crec que serà titular. També crec que a Rodri li va una mica millor jugar amb Fabián, perquè es desgasta més físicament, perquè no s'apropa tant a la pilota, li deixa a Rodri que sigui, com és el Manchester City, el líder del mig del camp, però Pedri, si està bé, és que és indiscutible, i jo crec que estarà bé.
5: Tant de bo pugui jugar Pedri, entre altres coses, perquè ja per culpa de l'entrada aquella de Kroos a l'Eurocopa es va perdre semifinals i final, no les va poder jugar, per tant, tant de bo doncs pugui ser titular. A veure, hi ha penal, has comès penal, Santi Valle?
4: Però és Pedro Porro, però què dolent és aquest tio, com pot fer això? O sigui, no el de veritat, sinó el meu jugador.
1: Ah, no, ho ha fet ell, no?
4: Clar, per això no ha vingut, per això no ha vingut.
5: Ell, està jugant amb Hausen de titular, Santiago Valle.
4: Però
5: què és aquesta selecció?
4: És que sense Covarsí.
5: Has de posar Covarsí, que és el
0: millor
5: no l'ha posat a l'11 titular de l'11 ideal del Mundial, eh? Gol d'Mbappé, per cert.
6: A Covarsí, i tant, havia d'estar claríssimament. Per mi està sent dels millors centrals del Mundial, amb Lisandro, Laporte, Upamecano, aquests quatre per mi els millors de moment.
5: Doncs veurem què passa, eh? Confiem pels interessos de l'estat dels Lamine i companyia que hi hagi més emoció que en aquest partit de videoconsola on França ha escombrat, la França de Bruno ha escombrat a l'Espanya de Santi Ovalle.
4: Ho deixarem aquí. Amb un 3-0 en 45 minuts ja n'he tingut prou.
5: Va, per acabar, qui jugarà la final del diumenge, Espanya o França?
4: La millor final de tots els temps serà.
5: Serà Espanya-Argentina?
4: La millor final de tots els temps.
5: Bruno, estàs d'acord?
6: La veritat és que no. Crec...
5: Bruno creu en un França-Anglaterra, em sembla.
6: M'agradaria que fos un Espanya-Argentina, m'encantaria, però crec que serà un Anglaterra-França.
5: De qui guanyarà entre Anglaterra i Argentina en parlarem demà. Avui el que toca és aquest Espanya-França. El que ha passat a la videoconsola, acaba ja el partit, és que Bruno Alemany ha guanyat per 3-0 en França a Santi Ovalle, que jugava amb Espanya.
4: L'únic que guanyaran, insisteixo.
0: Santi, no els tornaràs a convidar mai més al Flac i al Bruno a que entrin a les teves connexions, perquè mira el que t'ha passat. Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Tu has estat parlant amb la premsa francesa en aquestes darreres hores. No sé amb quina moral arriben ells, i ara suposo que amb aquest 3-0 del Bruno al Santi, més eufòrics.
7: Segurament que sí, hem volgut copsar com estan els ànims a França, a la premsa francesa, i per això hem parlat amb Florent Torxut, periodista enviat al Mundial per France Football. Ens comenta quines són les sensacions prèvies a les semifinals. Creuen que és la final anticipada.
8: És com una final antes de la hora entre les dues mejores selecciones de Europa, quizás del mundo. Bueno, sabemos que tienen jugadores increíbles, son dos equipos que juegan muy bien a la pelota. Que son agradables de ver. Para mí España tiene sobre todo el dominio de la pelota, es un equipo que sabe manejar la pelota muy bien. Francia es más un equipo con un potencial ofensivo muy impresionante, entonces se van a enfrentar dos estilos muy distintos y creo que va a ser una muy linda semifinal. De lo mejor que se puede ver ahora, hoy en día, en el fútbol, así que seguramente lo vamos a disfrutar.
7: I quin és el grau de preocupació per Lamine Yamal, tenint en compte que va ser el jugador decisiu fa dos anys a l'Eurocopa? Això respon al periodista de France Football.
8: Bueno, obviamente Lamine va a ser muy observado para este partido, porque de las estrellas del Mundial, que son obviamente Mbappé, Messi, Haaland, Kane... todos han rendido hasta ahora a un nivel extraordinario. Lamine está para mí todavía en un escalón un poquito más abajo porque, bueno, participó un poco de los goles de España, dando asistencia, marcando un gol, pero yo creo que puede dar mucho más. Sabemos de qué es capaz, y él es un jugador especial, ¿no? De estos genios que son capaces de cambiar un partido y les gusta estos partidos de gala, y seguramente vamos a ver al Lamine que conocemos en Barcelona, y va a querer ser importante para España y ayudar a España a clasificar para la final, como pasó en la última Eurocopa en 2024. Y creo que es un chico especial, es un jugador especial que le puede dar alegría a España.
0: Futbolísticament és indubtable que el partit és del màxim nivell, Solde, però també a nivell de màrqueting s'enfronten dues figures referents.
1: Sí, perquè són les grans figures, deixant de banda Messi, d'Adidas i de Nike. I a més tots dos vesteixen... Els colors de la selecció vesteixen la seva pròpia marca de roba, cosa que no passa amb els clubs. Això ens ho recorda i ens ho remarca Guillem Graell, amb qui hem parlat, que és l'exdirector de marca Barça. Ens recorda que aquest partit és el partit somiat tant per Adidas com per Nike.
9: El partit d'avui és d'aquests que generen atenció, generen audiència i generen emoció, perquè estàs enfrontant com dos arquetips absolutament diferents I com sempre diem, no?, que ens passa al Barça i al Madrid, es necessiten un a l'altre, doncs Lamin i Mbappé es necessiten un a l'altre. I aquesta èpica, no?, de dos grans estrelles enfrontant-se fa que tots els ulls del món estiguin posats aquí. I això per les marques és molt important.
1: Li hem preguntat al Guillem Graell si es pot quantificar les dades econòmiques i digitals d'audiència d'aquest partit i d'aquestes marques, i tindran un gran impacte tant per Lamine Yamal com per Mbappé, i ens diu que quantificar, complicat, però que serà altíssim el retorn.
9: Hi ha una cosa que li diuen el media value, no?, que és quanta gent arriba a veure-ho en el món. A part, són càlculs que fins i tot els professionals com nosaltres no sempre ens acabem de creure, no? Què val que surti a una entrevista, saps?, veient-se la meva marca. Però clarament els dies d'avui, el que tothom sap, el que treballa en el món de l'esponsorship i en el món de fer créixer les marques, és que hi ha un abans i un després. Estem parlant de milions i milions i milions i milions d'impactes i milions i milions i milions de media value, no?
1: Per tant, el retorn serà molt alt, però a hores d'ara no es pot quantificar. Mm-hmm. No només per Adidas i per Nike serà un partit important, per Lamine Yamal i per Mbappé, per França i per Espanya, sinó també per la FIFA. Què significa per la FIFA aquesta semifinal? El Guillem Graell no només ens posa aquesta semifinal, sinó també la de demà, la d'Anglaterra-Argentina.
9: Jo crec que ara ho miràvem, no?, els quatre semifinalistes són els quatre top del rànquing, no? Per tant, encara que a vegades nosaltres com a espectadors ens agradaria, no?, la sorpresa, no?, d'un equip africà, no?, d'un noruec que arribi allà, per la FIFA tenir els millors dels millors, tenir a Leo, tenir a Mbappé, tenir a Kane i tenir a Lamine en els dos partits finals, és el que haguessin signat inicialment, perquè és el que genera les tensions i aquesta oposició, diguéssim, de caràcters, no?, de yin-yang, no?, d'un contra l'altre, que fa que les audiències explotin, no? Més enllà de la semifinal, fa que sigui l'estructura desitjada o que més retorn saben que els hi dona.
0: Farà caixa la FIFA a nivell d'audiències, a nivell de televisió, però a cert també amb les entrades, no? Perquè si entres ara mateix a comprar alguna entrada que encara queden...
10: Doncs encara en queda alguna, no gaires, en deuen quedar unes 300 aproximadament, i la més barata són 1.220 dòlars, que vindrien a ser uns 1.070 euros, i la més cara, 3.710 dòlars, uns 3.255 euros.
0: Això, entrades oficials a la pàgina de la FIFA, òbviament la revenda pels núvols, i ens preguntàvem aquests dies, serà la segona semifinal que jugarà Espanya? La primera va ser la del 2010, que la selecció va acabar campiona del món. Ens deia Lamin l'altre dia al Larguero que ell és que l'últim mundial el va veure des de classe.
11: Tengo que darlo todo sí o sí. Hace lo que he dicho, en el anterior mundial he visto una foto de que en el anterior mundial estaba en clase yo con el iPad viendo partido España-Costa Rica, entonces ¿cómo no voy a darlo todo? Quiero
0: ganarlo.
11: Això
0: va ser a l'anterior Mundial, Laia, però el 2010, Laia Pujals, bon dia.
12: Bon dia.
0: El 2010, què és el que estaven fent els jugadors que avui intentaran buscar la segona final de la història?
12: Doncs Lamine Yamal, que ara l'escoltàvem, tenia 3 anys i encara no jugava a futbol, és a dir, li faltava un any per començar a jugar a futbol a la Torreta, que és el seu primer equip, igual que en Pau Cubarsí, que també tenia 3 anys. Llavors tenim un bloc de Gavi, Marc Pubill, Jeremy Pino, Pedri, que tenien entre 5, 6, 7 anys. Gavi, de fet, els faria a l'agost, és a dir, que encara no teníem, anava una mica endarrerit, i anava a començar primer de primària. O sigui que, déu-n'hi-do. També després tenim un altre bloc, que són 8, 9, 10 anys, que aquí destaca Eric García, per exemple, que ja estava a la Masia, també ja estava Dani Olmo, i Grimaldo, tot i que després van marxar. De fet, Eric García feia 2 anys que estava a la Masia, i Dani Olmo, que era una mica més gran, en tenia 12, feia 3 anys que estava a la Masia. Aquests són els únics que van començar, o sigui, en aquell moment ja estaven al club on estan ara. Per exemple, Ferran Torres ja estava des dels 6 anys a l'escola del València tenia 10 anys en aquell moment. Marc Cucurella tenia 11 anys i ja estava a l'Espanyol, després va anar al Barça, després va marxar i ara està, doncs, fitxarà pel Madrid, venia a jugar del Madrid. Daniel Moco, hem dit, 12 anys, Unai Simón, 13, Oyarzabal també 13, un any després fitxaria per la Real Societat. En David Rai en aquell moment estava al Cornellà, tenia 14 anys. Miquel Merino, que podríem dir que és el gran heroi d'aquesta selecció, en tenia 14 i en aquell moment, just aquell estiu, passa a jugar a l'Osasuna, al futbol base de l'Osasuna. Després tindríem a Rodri, que també tenia 14, que en aquell moment estava a l'Atlètic de Madrid. Marcos Llorente en tenia 15. Aymeric Laporte en tenia 16 i aquell mateix estiu fitxa per l'Atlètic Club. I l'últim, el més gran, seria Borja Iglesias, que en tenia 17 i que va estar al València fins aquella temporada, però la temporada 10-11, és a dir, aquell estiu, va fitxar pel Club Deportivo Roda, que és un club del Villarreal.
0: Tu, Jordi, a quin curs estaves el 2010?
3: L'any 2010 va ser un any bastant mogut, Helena. L'any 2010 va ser un any bastant mogut.
1: Què dius d'un estatut i aquestes coses?
0: Aquell estiu vas tenir 100 trucades per dia, no?
3: Sí, va ser un estiu mogudet, però escolta, Espanya va guanyar, per cert, un Mundial en el que li va costar molt, eh?
0: Sí.
3: Que a vegades sembla que aquell 2010 sí. Tot van ser flors i violes, i no és veritat, es va perdre el primer partit i després un munt de 11-0.
0: Veurem què és el que passa aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, Carrusel Deportiu, amb aquesta semifinal entre Espanya i França.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Ja coneixem, Solde, els horaris de les dues primeres jornades de Lliga.
1: Sí, de les tres primeres jornades de Lliga, de fet.
2: Carai.
1: Ja els han posat la Lliga avui, i de la jornada 1 recordem que hi ha 4 partits ajornats que no es jugaran a la jornada 1.
0: De la jornada.
1: Exacte, el Barça Atlètic Club de Bilbao, que es passarà a jugar el dia 27 d'agost, que és un dijous. El Real Madrid Real Societat, que jugarà el 26 d'agost. El València Betis, que jugarà el 25 d'agost. I l'Atlètic de Madrid-Màlaga, que jugarà el dia 19. Aquests són els 4 partits ajornats de la primera jornada. Per tant,
3: el Barça el 27 d'agost, eh?
1: Correcte,
3: Barça, 27 d'agost. Barça, Atlètic, 27
1: d'agost. Que seria el dijous 27 d'agost. Abans, el dia 23 d'agost, hi haurà la jornada 2 pel Barça, la jornada 2 de Lliga pel Barça, que és un diumenge, a 2:15 de la nit contra l'Elx, a Elx. I l'Espanyol, que tindrà les primeres jornades el dia 16 d'agost a les 7 de la tarda, amb el Llevant a Cornellà, el dia 22 d'agost a 9:15 amb el Madrid, també a Cornellà, i la tercera jornada és el dissabte 29 a les 7 a Noeta, o al Real Arena, contra la Real Societat. El Barça jugarà 2 dies després, el dilluns 31, amb el Rayo al Camp Nou a 9:15.
3: Però repeteixi-li la dada de l'Espanyol a l'Helena, que li farà gràcia saber que el dia 16 d'agost...
0: No, d'això n'hem de parlar després, Jordi. A la una tens 5 minuts.
3: S'incorpora de moto propi, de manera generosa, per ja fer la cobertura d'aquest Espanyol...
1: Llevant a Cornellà.
0: Ara en parlarem,
2: ja
0: Jordi.
2: Dies, sí.
0: Ara en parlarem.
3: I moltes gràcies d'avançada.
0: Nil, el Barça, que ja ha completat el primer entrenament de la pretemporada.
2: Sí, primer entrenament de la pretemporada. Els 25 homes que hi van passar revisió mèdica que s'han entrenat, amb l'excepció que Fermín ho ha fet amb treball específic al marge. Continua el Barça amb l'objectiu de que Fermín pugui estar al primer partit de Lliga, així hauria de ser, i la novetat és que avui Flick ha citat a Brian Fariñas, futbolista del Barça B, que està negociant per marxar al Girona. Avui l'han citat per entrenar-se amb el conjunt blaugrana. En principi, el Girona està a punt d'arribar a un acord, o està treballant per arribar a un acord per fitxar-lo per 1,5 milions d'euros pel 50%. Per tant, el Barça, que també trauria un pessic d'aquest futbolista del B, que, insisteixo, avui és la novetat a l'entrenament del primer equip.
0: Avui torna a casa Sergio García. L'està presentant l'Espanyol com a nou entrenador del filial de l'Espanyol B. Pendent d'aquesta presentació hi ha l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia, Helena.
0: Explica'ns.
14: Doncs en Sergio García s'ha mostrat bastant nerviós per tornar a casa seva. També ha dit que l'objectiu principal del filial és formar els jugadors per arribar al primer equip.
15: Nosotros vamos a estar aquí día tras día intentando que nuestros jugadores del filial o alguno que pueda subir del juvenil, pues curtirlos, enseñarles, que aprendan, que en el día a día puedan estar preparados para el primer equipo.
0: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
16: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Xavi Alonso ja és oficialment entrenador del Chelsea.
16: Sí, l'extècnic del Real Madrid ja ha fet el primer entrenament amb els Blues, va agrair les felicitacions, va expressar la seva emoció i les expectatives per la temporada i va respondre al rumor sobre la possible marxa d'Enzo Fernández.
0: No sé si podem escoltar Xavi Alonso.
17: Sí, hem parlat, però com poden entendre, el que hem parlat s'ha de quedar en privat. Però sí, hem parlat. Si volem mantenir-lo al Chelsea, sí, sí.
0: El vol Xavi Alonso pel Chelsea. En futbol femení, l'Espanyol es reforça amb la màxima golejadora del Barça B.
16: Sí, Messi, Natalia Scott, és el nou fitxatge de l'Espanyol, que signa per dues temporades fins al 2028. Segons ha pogut saber el Getis Jugues, l'entrenadora perica, Sara Monforte, espera que Scott sigui una de les peces claus a l'atac de l'Espanyol. Natalia Scott va marcar 16 gols en 25 partits la darrera temporada.
0: En bàsquet, el Barça ja fa oficial la renovació de Joel Parra fins al 2030.
16: Sí, la firma del barceloní ha arribat en un moment d'incertesa al Barça, encara sense substitut de Xavi Pascual, però assegura que el club està treballant bé i que donaran tot per defensar l'escut.
18: Al final han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
13: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
19: Hola, buenos días, Elena. El sueño final. Así abre el equip, su portada de hoy, con cuatro protagonistas. Upamecano y Rodri en segundo plano, y la foto grande es, claro, para Mbappé y Lamine Yamal. La clase de tercer grado, escribe Vincent Duluc, indicando que es un bello momento y un bello equipo para hacer nación y lanzarse al sueño completamente loco de una tercera final de la Copa del Mundo consecutiva. Indica además el periodista que los belgas nos han mostrado el camino y dónde podrían estar los fallos de España. Libertad, ligereza y serenidad. Así ha vivido la selección francesa con una inmensa calma los cinco días previos a la final del Mundial contra España. La gallina con los pies de oro, escribe Román Lafont en la alusión, claro, a Lamine, la joya de la roja, uno de los jugadores que genera mayores ingresos del mundo por su éxito deportivo, precocidad y una irreverencia que seduce a los jóvenes.
0: Gràcies, Marcos. El futbol, la semifinal de futbol entre França i Espanya, els papers, els diaris i també a Sier, als carrers, perquè avui hi ha múltiples pantalles gegants per poder-lo veure.
10: Doncs sí, Helena, saps que una trentena d'ajuntaments catalans instal·laran pantalles gegants per seguir aquest partit, però a París han trobat una manera molt més original, que és veure la semifinal de Mundial navegant pel Sena. L'organització Disco Disco Cruise ha preparat un vaixell amb tres pantalles gegants a la coberta per seguir el partit mentre es navega per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com Notre Dame, el Louvre o la Torre Eiffel. Tot això amenitzat amb sessions de DJ, de música disco, funk i soul.
0: Doncs, Jordi, no sé si se t'ocorre un pla millor per veure el partit. A mi sí.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Espera, deixa'm dir una cosa. Pels qui no puguin anar a les pantalles gegants, per exemple, a Carrusel Deportivo en tindran referència permanent, eh? Carrusel Deportivo a partir de les 7 i la Sier, no sé. Quins plans tens tu avui a la tarda? Tindran els nostres oients notícies de pantalles gegants especialment singulars?
10: Doncs sí, precisament jo seré al Parc Central de Mataró, on hi haurà una pantalla gegant, per tant ens podreu sentir també al carrusel.
3: Tot és el carrusel. Però quin plan deies que diu que...
0: Jo crec que el millor pla està al Casino de Barcelona, on ja sabeu que els del Queti Jugues i la Taverna estem fent una festa amb cada partit de la selecció espanyola. Avui, a les 9, es juga aquest partit entre Espanya i França. I Javi, què tal? Bon dia.
3: Ostres.
20: Buenos días.
0: Dia nacional de França avui. I el Javi ja eres un home, no?
20: Bueno, aquí estoy tomándome unos chupitos de Moët Chandon, así pidiéndome una tortillita francesa, y sí, hoy espero subir a lo alto de la Torre Eiffel y lanzarme, pero sin paracaídas ni nada, así, a lo loco.
3: Però això ho diu perquè ell sempre ha tingut un sentiment molt proper a França.
0: A França, sí, estiuejava a la...
3: Ho diu estrictament per això, eh?
0: Sí, al sud de França. Ja sabeu que
20: no és fàcil mi vida, Jordi.
0: Els que vulgueu anar al casino, casinobarcelona.com, allà us podeu descarregar la vostra entrada gratuïta. I si no, com diu el Cristóbal, si esteu per allà, també us podeu apropar i unir-vos a la festa, si ara mateix no us podeu descarregar aquesta entrada. Allà cada dia una festa. Dita. El Nil va dir que avui aniria, el Gonzalo, ja ho sabeu, el Cristóbal, el Tio Faja, i un munt de regals que sortegen cada dia.
3: Quina despesa. Els menors no poden anar, però tots els altres... Tan inscrits com no, el casino és un lloc públic que s'hi pot entrar obertament i de forma lliure, eh?
0: Javi, ¿qué les espera a los que vengan hoy a veros al casino?
20: Bueno, les espera... Hostia.
0: Son las 12:44, espera... que se puede escuchar en antena.
20: Les espera... Bueno, pues entonces ya no me preguntes. Les esperan emociones fuertes...
3: I sobretot, Javi, el contacte amb vosaltres, amb la gent nostra, amb la Taverna.
20: Espera...
3: amb el tio Faja, el Gonzalo, el Cristóbal, el contacte amb aquesta gent que formen part del paisatge de tants i tants oients.
0: Exacte.
3: I veure el partit d'Espanya amb l'esperança que Espanya faci un bon partit i tingui un magnífic resultat.
0: I hi hagi final el proper diumenge. Ah, sí. Acaba, Montse Faja.
20: Digo, Jordi, ¿qué estás tratando de decirle a la audiencia? ¿Que pueden venir a tocarnos con un palo?
3: De momento, en previsió que es descarrilés aquesta connexió, ja he fet tot el possible perquè els cables
0: ja
3: no acabessin de lligar.
0: Que ens estàs boicotejant.
3: I d'aquesta forma ho hem salvat.
0: Javi, gràcies.
3: Hasta, fins al vespre, Javi.
0: Casinobarcelona.com, ja ho sabeu.
20: Braços.
3: Vine amb gana.
13: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
21: @ que t'hi jugues.
0: A tot arreu ens poden seguir, Laia.
22: Hola, bon dia. Avui us porto un clip que és la reacció de Lamine quan li han demanat què farà pel seu aniversari.
23: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Y no sé... No he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
0: Vol tancar el Mundial a Nueva York, la Lamine Yamal.
22: Un gran regal.
0: Vinga, són les 12:45. Gràcies, Laia. Fins aquí el Mundial. Ara el que hem de fer el que t'hi jugues és marxar cap a Badalona.
13: Què t'hi jugues?
0: Estem de nou amb tu, Anna Palet. Crec que estàs molt ben envoltada amb una jugadora que torna a casa i m'atreveixo a dir que és un dels fitxatges més importants, si no el més important, de la història del Badalona Woman.
24: Sí, sens dubte, estic al costat de Vicky Losada, que després de 5 anys a Anglaterra decideix tornar a casa. Ho fa de la mà del Badalona, cedida de part del Bristol City, i sens dubte doncs és un cop d'efecte pel club de la ciutat, perquè s'està fitxant a una jugadora que ha disputat Eurocopes, que ha disputat Mundials i que va ser la capitana en aixecar la primera Champions del Barça. Per tant, un reforç de luxe, la Vicky Losada pel Badalona, que ja ens escolta el que t'hi jugues.
0: Vicky, què tal? Ben tornada a casa.
25: Hola, molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre el que t'hi jugues en aquest primer dia. No sé si encara sents aquestes papallones a l'estómac, Vicky, o ja una jugadora veterana com tu ja s'ho pren d'una altra manera.
25: Bueno, porto molts d'anys, però sí que una miqueta sí, perquè ara, després de 5 anys, tornar a casa se'm fa una mica estrany, la veritat, però amb moltíssimes ganes de començar, de conèixer les companyes i també de tornar a la Lliga F.
0: Vicky, per què tries aquest projecte del Badalona? Que és el que t'ha fet acabar de decidir de sí, torno a casa, torno a la Lliga F i fitxo pel Badalona?
25: Bueno, el projecte del Badalona va de la mà de Marc Mercury 13 i estaven al Bristol.
0: Que són els mateixos accionistes, oi, del Bristol?
25: Sí,
0: exacte,
25: mateixos accionistes de Bristol i tenen el Como també d'Itàlia. I és veritat que ja després de 5 anys tenia ganes de tornar a casa, de començar també a treballar en el meu futur i de disfrutar també els últims anys d'un futbol que m'agrada més. Trobo molt a faltar la família també i jo crec que és va ser una opció perfecta per mi.
24: Estem en un moment, Vicky, on la tendència és veure jugadores espanyoles anant cap a Anglaterra i tu ara, en aquesta edat que tens els 35 anys, fas el camí invers. Per què?
25: Bueno, jo crec que també aquestes jugadores porten molts d'anys aquí. A vegades, com a jugadora, vols nous reptes. El Barça ha guanyat tot, també. És veritat que hi ha molts talents de jugadores joves que també estan marxant, perquè jo crec que és qüestió d'inversió, de diners, també, però no diners de salari, sinó diners d'invertir en que les condicions millorin a la Lliga F. Però bueno, jo crec que s'ha de mirar d'una manera positiva. Jo crec que són oportunitats que arriben per jugadores d'aquí, del nostre país. I bueno, elles marxen, jo torno i també espero que ajudi una mica a que la Lliga F mantingui l'estatus que sempre ha tingut.
24: I per cert, en aquesta presentació que acabem de viure aquí a Badalona de la Vicky Losada, has dit una cosa amb la que m'he quedat de... Veurem en 2 o 3 anys hi ha un equip català que no és el Barça a la Champions. Això és una declaració d'intencions, Vicky.
25: Bueno, sí, a mi m'agrada peus a terra, però jo crec que l'any passat jo veig... sempre estic veient futbol i vaig seguir la Lliga F l'any passat. Jo crec que Ens hem reforçat molt bé. Jo crec que si som capaces de treballar dia a dia amb disciplina i per què no? Jo vaig veure alguns partits l'any passat que el Badalona va competir molt bé, però ens falta una mica d'estabilitat. I jo crec que hi ha jugadores amb moltíssim talent i és qüestió d'anys, no és qüestió de que passi ara, però crec que l'objectiu ha de ser millorar i per què no somiar també.
0: Vicky, deies que és veritat que la Lliga F ha de millorar en certs aspectes. Què és el que ha d'aprendre, per exemple, d'Anglaterra, tu que ho has viscut aquests anys, o què creus que pots aportar tu del que has après a Anglaterra ara aquí al Badalona Women?
25: Bueno, no és fàcil. Jo crec que el més difícil és que arribin sponsors, que aquests sponsors porten diners i aquests diners porten millora a staff tècnic, ciutats esportives, però jo crec que tot està connectat. Jo crec que hauria d'haver un projecte per vendre la Lliga, per vendre les nostres jugadores, però amb la capacitat de que no marxin. Jo crec que Anglaterra potser van una mica més endavant que nosaltres, que porten molts d'anys amb aquesta inversió, i jo crec que aquest seria l'objectiu. Què puc aportar jo? Experiència, visibilitat. Jo crec que tot el que he viscut em fa ser una persona que lluitaré per intentar aconseguir les millores que necessitem, i sempre que es demani de la meva ajuda no tinc cap problema amb educació, lluitar pel que es necessiti.
24: Vam viure ara fa una setmana la presentació d'Alexia Putellas amb el London City, i una de les frases que més va repetir és que li motivava molt estar en un club exclusivament de futbol femení, independent en aquest sentit, com per exemple ho és el Badalona Women. No sé si això també a tu et motiva i us motiva a les jugadores, aquests projectes que no depenen d'una marca de futbol masculí, sinó que se sustenten per si soles.
25: Sí, jo crec que... Sí, ho acabes de dir, estic d'acord amb tu. Jo crec que el futbol femení és completament el futbol masculí, i no només dins del camp, sinó fora també. La manera de vendre el producte hauria de ser diferent, i jo crec que estem en aquesta lluita de separar-nos d'alguna manera. Sí, és futbol, però potser la manera d'arribar al públic i la manera d'aconseguir coses no és la mateixa que s'ha seguit durant molts d'anys al futbol masculí. No ens podem comparar amb ells. Alexia sí, ha marxat al London City, jo he vingut al Badalona, que són projectes exclusivament femenins. Mercury 13 és exclusivament femení, no només tenen inversió en futbol, sinó en general en esport femení, i jo crec que una mica el futur anirà encaminat una mica per aquesta direcció, en la meva opinió.
24: I ja per anar tancant, el Badalona ha viscut molts canvis en aquests darrers anys. Doncs fa un temps era Levante Les Planes, es va mudar a Badalona, estava vivint molts canvis, però també molt creixement. No sé si a tu també et fa especial il·lusió sentir que aportaràs el teu gra de sorra en aquest creixement, perquè ara també comentàvem que s'està canviant la gespa del municipal a gespa natural, ja per fi no haurà de jugar l'equip a Palamós. Són molts canvis en poc temps, i entenc que ser protagonista fa especial il·lusió.
25: Sí, com he dit, perquè el futbol femení continuï creixent, no és només... A vegades la gent parla de salaris... Tu acabes de dir, aconseguir una infraestructura és el més complicat, i vas buscant camps, però no hi ha. I aquí nosaltres hem de ser pacients i a la vegada rendir, perquè la gent s'enganxa a nosaltres, perquè hem de crear una identitat on la gent de Badalona vingui cada cap de setmana a animar-nos. I jo estic aquí per ajudar el futbol femení en general, per ajudar a les nenes petites també, per donar visibilitat, per treballar en el meu futur i també continuar aprenent, perquè el futbol, tinc 35 anys, però cada dia s'aprenen coses.
0: Vicky, dius treballar en el teu futur, per on visualitzes aquest futur?
25: Bueno, he fet a Anglaterra al nivell B d'entrenadora i volia continuar aprenent amb el futbol d'aquí, espanyol.
0: Perfecte, doncs que treballis molt en el teu futur i que tinguis la millor de les sorts al capdavant del projecte del Badalona Women. Vicky Losada, ben tornada a casa, i gràcies per aquests minuts al que t'hi jugues.
25: Merci, moltes gràcies, abraçada.
0: Què t'hi jugues? I a Sier, perquè els que encara tinguin dubtes de què sopar avui, amb qui acompanyar aquest Espanya-França de semifinals...
10: Doncs amb Deleito a Globo. Demaneu Deleito a Globo. De fet, jo ja començo a tenir gana, Helena, i crec que m'ho demanaré. Tenen hamburgueses clàssiques com la barbecue o la cheeseburger i d'altres tan originals com la carbonara trufada o la dolça de xocolata. Diuen que qui les tasta se sent com en un núvol. Aquest vespre, ja saps, a l'hora del partit, demaneu Deleito amb Globo i us ho portaran ràpidament.
0: Gràcies, Asier. I últims minuts, ja sabeu que els socis de l'Europa han decidit que el primer equip escapulat jugui la propera temporada com a local a Can Dragó. Han rebutjat fer-ho el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, i el Martí Juncà ha pogut parlar amb el president de l'Europa sobre aquesta decisió.
4: Doncs bon dia, Helena. Sí, som aquí al Nou Sardenya amb el president de l'Europa, Héctor Ibar. Què tal, Héctor?
5: Molt bona tarda, molt bé.
4: Com valoreu els resultats de la consulta que s'acaba de saber fa una estona?
5: Home, la valoració que fem és que, ostres, doncs és un exercici democràtic. Nosaltres, com a junta directiva, se'ns plantejava una disjuntiva i, per tant, vam voler saber l'opinió del soci. S'ha expressat lliurement, ha votat més del 50% de la gent que tenia dret a vot i, per tant, ens sentim molt satisfets i molt contents, sobretot, de l'acte democràtic d'haver exercit aquesta consulta.
4: I ara, quin és el repte majoritari que queda com a club per afrontar doncs, la temporada que ve?
5: De fet, estem immersos en la construcció de l'equip, que lògicament, doncs, donades les circumstàncies econòmiques que ja vam explicar, doncs, ens hem vist obligats doncs, a mirar d'ajustar els pressupostos i, per tant, doncs, es fa molt més complexa el poder completar la plantilla. No? I aquest serà el primer pas, i el següent pas doncs, serà veure com afrontem la temporada que ve i de quina manera, doncs, bueno, diguéssim, en principi a Can Dragó, tirem endavant i sortim com si pot ser com aquest any o si pot ser millor que aquest any, doncs millor, per suposat.
4: I parlem de club, però també parlem de l'Ajuntament. Quines demandes teniu com a Europa cap a l'Ajuntament després de que no s'hagi pogut concretar doncs, que aquesta temporada no haguem pogut tenir primera federació al Nou Sardenya? Quines són les demandes principals que li fa l'Europa a l'Ajuntament de Barcelona?
5: Nosaltres el que vam plantejar, i ho vam plantejar a l'assemblea informativa que vam fer ara fa un parell de setmanes, és doncs, que l'impacte econòmic que té el no poder jugar al Nou Sardenya a nosaltres ens obligava doncs, a haver de buscar solucions imaginatives. Vam tenir una reunió d'urgència amb l'Ajuntament i l'Ajuntament es va oferir, i de fet demà tenim una primera reunió, per tant, a ajudar-nos a buscar aquestes solucions imaginatives per tal de poder afrontar aquest impacte econòmic.
4: Doncs bé, Helena, ja ho heu escoltat, l'any que ve, si més no, primera federació, Europa, Can Dragó. Així doncs, moltes gràcies, Héctor, per atendre's al que t'hi jugues.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a l'Héctor i gràcies també al Martí. I moltes gràcies a vosaltres per haver-nos escoltat un dia més. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda podeu viure tota la prèvia del França-Espanya de semifinals del Mundial al Carrusel Deportivo. Ens hi posem a les 7 i... Ara mateix us deixem amb els companys de la Treva, amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, amb la segona entrega de La Treva. Ja sabeu que és una de les novetats de la temporada d'estiu a Ser Catalunya. Nosaltres tornem demà. Adeu, que vagi bé.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
1: Tan xunga era la Thatcher.
2: No teniu ni idea com era, diu, a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la Cadena SER amb Jordi Manau.
3: Amb la meva gent l'estiu és viu millor.
4: És estiu.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, família. És la 1:05 d'aquest dimarts 14 de juliol. I avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, el Dia Internacional del Tauló, de l'Auxiliar d'Infermeria i també de l'Ordre.

0: l'auxiliar d'infermeria i també de l'orca, l'animal. Però per sobre de tot, avui cal parlar de la calor.
1: Per tant, important hidratar-vos molt bé, refrescar-vos i, sobretot, si teniu a prop una piscina o amics amb piscina, millor que millor en aquesta onada de calor. Avui, tota l'enveja a la gent de Viella que tenen les temperatures mínimes a Catalunya i un petó també a la gent de Lleida que pot arribar fins als 40 graus. On també va pujar molt la temperatura va ser a Polinyà, que ahir es va imposar a Cantalejo en el primer programa del Gran Prix d'aquest estiu.
0: I ben...
1: Visca Polinyà.
0: Aplaudiment, que no és qualsevol cosa, eh?
1: Total.
2: I venim amb un programa on el Santi Jiménez s'estrena la seva secció, on parlarà d'un dels membres més grans de la història. Ho deixem aquí. I després la nostra convidada canvia el rol d'entrevistadora per entrevistada. Avui vindrà a la pija i la kinky, dic, a la treva, la Màriam Maturana.
0: I recordem que tenim el WhatsApp del programa on ens podeu enviar les vostres opinions sobre el tema del dia, el 648-83-43-78. Avui parlarem d'un dels elements que s'ha convertit en imprescindible per a molts en el nostre dia a dia, el tàper. Tot això i més en aquest dimarts. Això és La Treva. La Treva.

Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: Nois, és l'hora de fer el dinar i avui hem de parlar d'un invent que va sorgir com una mena de ferramenta emancipadora i que ha acabat sent un mecanisme de tortura per a la classe treballadora.
1: La meritocràcia?
0: No, el Tupperware. El Tupper s'ha guanyat un lloc d'honor en el nostre dia a dia, tant que quan jo m'imagine als homes de l'antiguitat ja me'ls imagine en un Tupper baix del braç. Però la realitat és que aquest any es compleixen 80 anys de la invenció d'aquest utensili.
2: Clar, per nosaltres potser 80 anys és moltíssim, però no deixa de ser en el món de la història com la, a la cantonada. Però jo voldria reivindicar una cosa. Estem parlant del Tupper. M'agrada molt els orígens, la carmanyola de tota la vida, de portar la fiambrera en castellà, no?
0: Sí, sí. Jo he de dir que a València lo de carmanyola no s'ha fet servir mai, no. Però és una paraula que he incorporat al meu vocabulari perquè m'agrada molt.
2: I no hi ha una carmanyola en valencià?
0: Jo he fet servir Tupper.
2: Vale.
0: Jo he fet servir Tupper. I, de fet, el nom del Tupperware abans va ser el Bol Meravella, un recipient que oferia beneficis únics en comparació amb els envasos tradicionals. Llavors, l'any 1946, en fa 80, el Tupper, d'ahí el seu nom, va començar la comercialització després d'introduir les revolucionàries tapes hermètiques, coincidint amb l'inici del baby boom de la postguerra.
1: O sigui, que n'hi havia molt de nens que havíem de menjar, exacte, molta gent amb molta família, llavors havíem d'aprofitar el dinar.
0: Clar, perquè lo de les tapes hermètiques sembla una tonteria, però és que realment és com lo que li dona sentit a tot l'invent. Si no, no pots emportar-te un caldo o algo que siga mínimament que es puga despendre per una motxilla o per un bolso. És que és literalment
1: però, la que aguanta bon el menjar.
2: Total, Aitana, però porteu caldo en el tàper? Jo són coses que, per exemple, jo porto coses com carn, com macarrons, com pasta, però caldo em semblaria... Perquè sí que
1: a mi el caldo em fa pànic. A mi el caldo em fa pànic. El caldo millor en un...
2: Com se t'obri, sí, això?
1: En un recipient de
0: jo...
1: vidre.
2: Tu sí.
0: Jo confio. Jo confio en la vida, en general.
2: Tu confies en el Tupper, no?
0: El Tupper, sí, totalment. Sí. Però, de fet, a la gent li va costar confiar en un inici i és com que necessitàvem veure la demostració en persona.
3: A Tupperware party is new products and ideas, but it's also friends.
0: Això que sembla un musical,
2: sí, és això.
0: En real és You Are the Company of Friends.
2: Que són una mica com les famoses festes del Tupper.
0: Efectivament.
2: És això.
0: Sí, sí, va ser això. A la gent li faltava aquesta demostració i llavors Brownie Whisk, al 1948, va dir, mira, anem a treure els tàpers de les prestatgeries i anem a portar-lo a casa dels consumidors. Llavors, ahí van nàixer les famoses festes Tupperware, que se celebraven en cases particulars per explicar com es feia servir aquest nou invent.
1: I que, a més, van ser superimportants per les dones, perquè en aquell moment que les dones, després de la Segona Guerra Mundial, ja no havien tornat a treballar més, i llavors elles es van

0: estaven a casa, no podien fer res, i era la forma de guanyar diners elles mateixes, de tenir una mena d'autonomia econòmica i, a més, també de dir-li al seu marit com, oye, jo també puc fer coses, no només cuidar els nens.
1: Totalment. Este model de venda directa va arrasar entre els anys 50 i 70 a mig món, tot i que a Espanya no va arribar fins al 1966, és a dir, bastant més tard, perquè la postguerra va impedir el desenvolupament primerenc d'aquesta nova indústria dels envasos de plàstic amb tancaments hermètics, perquè estaven ancorats en les tradicionals carmanyoles, com,
2: mira,
1: com
2: bé
1: ha dit tu.
0: O sea, Franco era de carmanyola, sinó de Tupperware.
1: Totalment, totalment.
2: I una pregunta, això de les festes del Tupperware, tenen alguna cosa a veure amb el típic tàper sex que s'ha explicat
1: sí,
2: tota la vida?
1: Sí, sí. De fet, és una expressió que va derivar de les festes Tupperware, perquè, clar, al final hem de tenir en compte que, tot i que era una mena de negoci, al cap i a la fi eren dones parlant en reunió. Llavors, el que començava explicant com funcionava un tàper, pues de cop una s'animava i començava a explicar com li anava amb el seu marit, i l'altra deia, pues jo m'he comprat no sé què, i van acabar parlant fins i tot dels utensilis sexuals que començaven a fer-se servir en aquella època, i d'ahí que de tupperware a tupper sex hi ha una línia...
2: M'encanta la línia temporal.
1: Molt fina.
2: Com va canviant del tupperware, tupperware, tupper sex. Al final, pues una ordre del dia que, òbviament, tot el món fa... Molta gent, bueno, no sé si tot el món, però que és una cosa bastant habitual.
1: Sí, és que és el que passa al final amb les comunitats, no? Que el fet de fer comunitat pot ser una excusa, no? Una cosa que fas per feina o una cosa que fas per un motiu molt concret, però acabes parlant de tantes coses que pot derivar en...
0: Clar, i el que és flipant, que a mi em sembla, és que abans era com una mena d'instrument perquè les dones s'independicessin, perquè diguéssim, vale, tenim una, sí, una sortida nosaltres mateixes, però ara mateix és que som esclaus del tàper. O sigui, tothom ha de portar tàper, no hi ha una opció. Abans que deies tu que ningú confiava en el tàper, i ara és que tothom o confies o mai menjaràs un caldo.
2: O gastes molts diners.
1: Però és això. Ja no és que confies, és que depens d'ell. Perquè si tu ara fas un horari d'oficina de 9 a 5, has de dinar allà. Llavors, no pots anar cada dia, tot i que hi hagi un menú de l'empresa, perquè t'acabaràs deixant el sou allà. Llavors, acabes depenent de fer-te un tàper, però també la pregunta és, quan et fas aquest tàper?
0: Exacte, que és el pitjor, perquè, a més, com que tenir una mena la culpabilitat, la responsabilitat de hem de menjar bé, hem de cuidar-nos, i llavors això implica fer-nos nosaltres un tàper que sigui sa i treure temps.
1: Què fas? T'aixeques més d'hora... renuncies a anar al gimnàs, que això ja en parlaré un altre dia, de si ja vas per gust o per obligació, per a fer-te el tàper, o fas un dia especial de batch cooking?
2: Espera. És que comenceu a parlar de conceptes, que jo em perdo. Què és això de batch cooking? Perquè... Sí, alerta boomer, sí.
1: Alerta
2: sí.
1: Boomer.
2: Ara, que tampoc tinc 84 anys, però no ho havia escoltat mai, això.
1: És veritat que és un terme que, si no ets de la gent Z, igual et perds una mica.
0: Sí, o si no t'agraden els influencers de cuina, perquè el batch cooking és com que és dedicar-se una tarda sencera, que normalment la gent ho fa els diumenges o els dissabtes, quan té temps, i es dediquen tota la tarda, en lloc de fer
2: tot
0: el vermú, o anar-te al teatre, doncs et poses a preparar
1: cuina,
0: el tàper.
1: Cuina.
0: I a més que jo li veig una cosa que és com que et prepares lo mateix i llavors després sí. Estàs tota la setmana menjant el mateix.
1: Sí, sí. Va,
2: però hi ha una cosa que pot passar. Si tu fas una truita el diumenge i te la menges el dijous, home, això, tot i que estigui a la nevera i ben conservat, no és el mateix.
1: No és el mateix, però és que a més són com receptes molt concretes, perquè clar, és que el que passava abans és que les àvies... Bueno, les àvies, mares, les dones en general, perquè eren les que passaven més temps a casa i treballaven a casa, cuinaven de calent i feien molt de menjar perquè més vale que sobre que falte, i llavors, clar, ho guardaven en tàpers i tenien el típic fill net que estava estudiant i llavors agafava els tàpers i tenia tota la setmana arreglada. La diferència és que ara les dones treballem fora de casa i no ens podem permetre invertir tot aquest temps diari en cuinar, en estar a la cuina, i acabem buscant un espai extern, forçant-nos, com si diguérem, no? Una rutina més, una productivitat més.
0: No, i com ho deia la Inés Hernán, cariño, no passa res perquè avui no t'hagi donat temps per fer-te el tàper, perquè és que és com una obligació més, com anar a la feina.
2: I depèn de com tinguis la vida, que si tens molta vida social, família, fills, etcètera, doncs a mi bé no et dona la vida per tot.
1: De fet, és que a mi m'agradaria incorporar a la conversa a una de les millors cuineres que tenim en este país, és a dir, a la Carme Ruscalleda.
2: No,
1: bona tarda, Carme.
3: Bona tarda, què tal esteu?
1: Molt bé, i tu?
3: Bé, també, i tant, escoltant-vos.
1: A tu què et sembla això del batch cooking? Tu practiques això?
3: No, jo hi dedico la cuina cada dia. Al final, quan estava odiant aquella truita que potser me la faré diumenge i me la passaré i me la menjaré dijous, aquí està molt relacionat amb el que tu esperes del que menjaràs. Jo, com que em vull divertir menjant, vull que sigui bo, vull que m'alimenti, vull que em mantingui en forma, hi dedico temps. I no és tant de temps. Al final, és un premi dedicar temps a la teva carmanyola. Seria molt fàcil al vespre. Al vespre no has de fer 100 carmanyoles. N'has de fer una o dues. És poc temps. I deixar anar la inspiració, les ganes, el bon gust. Evita posar-hi en aquesta carmanyola un odor que ja saps que sol fer una oloreta que quan destapa sembla una mica una bomba fètida. Evita posar-hi tonyina, que és molt bona, però guardada també fa una reacció estranya. Però has de tenir molt clar que aquesta carmanyola hi ha d'haver sempre la proteïna, la vitamina i l'hidrat de carboni. Això ho has de tenir claríssim. I que pots jugar a moltíssimes coses. De llegums en tens moltíssimes. Però pots jugar amb arròs, amb pasta, amb patata. Sempre tinguent en compte també de com ho cous tot. Perquè si la pasta et passes, allò serà una cosa enganxifosa que valdrà més una bona gana que una bona vianda.
1: Però, Carme, a mi, per exemple, jo estic en un punt intermig. Ni m'encanta cuinar, ni tampoc ho odie, ¿vale? El que passa és que a mi m'agrada cuinar quan és el típic dia que no tinc res a fer, no? Que dic, mira, he vist una recepta o vull replicar algo que em fa la meva àvia a casa. Però per aquells dies que vaig molt justa, què em recomanaries tu com a recepta així ràpida que siga eficient per emportar-me en un tàper?
3: Mira, jo primer et voldria recomanar un concepte molt important. Tu has de posar a la llista de les teves coses prioritàries l'alimentació. Per tant, tu has de voler menjar bé. Aquesta és la prioritat. No és allò de que és que em toca fer-ho. No, no, és que t'has d'alimentar. I depèn de què mengis, si aquesta carmanyola quan la destapes és menjar gris, seràs una tia grisa. Per tant, ha de ser plena de color, plena de vida. Jo què et recomano? Doncs, escolta'm, què t'agrada l'arròs? Doncs mira, ja ho tenim bé. Fas un arròs, no et passis de cocció, perquè si no serà com un sushi d'aquell que no te l'acabes d'empassar. Per tant, aquell arròs l'escorres i ja tens un arròs. Això es fa sol. Es fa sol.
1: Home, Carme, es fa sol tu, però que portes molts anys d'experiència.
0: Carme, a mi em passa que jo faig el que deies tu, no? Hidratos, proteïna, una mica de verdura. Però és que unes barreges, t'ho juro, que és que jo he vist molt de pinsos de gossos que tenen millor pinta. Perquè agafo ous, agafo tonyina, agafo i ho barrejo tot perquè sigui sa, però és fastigós. O sea.
3: Aquí també has de posar-hi una educació, que és el bon gust.
0: Sí.
3: Divertir-te, clar. És que t'agrada divertir-te.
0: És que no, a mi m'encanta...
3: Doncs aprèn de cada pífia.
0: Clar.
3: Si la cuina precisament t'enganxa, perquè cada dia aprens. Aprens allò que has de fer i allò que no has de fer. I t'he de dir una cosa, quan una cosa et surt bé, apunta-te-la. Quan no et surt bé, no cal que te l'apuntis. Te'n recordes sempre. Per tant, fes-te una llista d'aquelles coses que són fàcils, que t'han agradat. Home, has de dedicar més que fer un pinso per un gatet o un gosset. Ets una persona que ha de cuidar de tu. La clau és que has de posar la llista de les coses interessants de la teva vida, l'alimentació. I a més, ara et renyaré, Has tingut sort de néixer a la Mediterrània.
0: Sí, totalment.
3: Tenim un llegat culinari.
0: I jo amb una mare que cuina, increïble.
3: Imagina't. I a més, pertanys al primer món. Tu quan et lleves pots decidir què menjaràs per esmorzar, per dinar, per berenar, per sopar. Home, tia, no em diguis que hi dediques el pensament de donar a menjar un gosset o un gatet.
2: I Carme, ara que parlaves de la importància de menjar bé, una mica el contrapunt del tàper, no sé si s'hauria de reivindicar una miqueta que les feines, hi ha a totes les feines pràcticament un microones, però que hi hagi una petita cuina per això que dèiem, si tenim una hora per dinar, doncs que en 20 minuts puguem fer alguna recepta fàcil a la feina i poder-ho menjar doncs, recent fet, no?
3: Bé, a la feina jo penso que has de poder menjar, has de tenir un espai per poder seure, per poder conversar i per poder escalfar. Jo sí que et recomanaria una cosa. Quan prepares el tàper, que solen ser de plàstic, no guardis el producte calent directament al plàstic. Això ho has d'evitar, perquè aquí el plàstic t'està donant uns microplàstics que no t'interessen. I Si llavors és de plàstic i l'escalfes amb el plàstic, no t'interessa. Busca un altre material que no et doni aquest problema. Això d'entrada. I busca el que sigui molt bonic. Mira, els que tenen molt desenvolupat el del tàper, que és els japonesos. Els japonesos, quasi bé tota la canalla, mengen amb tàper a l'escola. I això és un bento. Potser heu sentit la paraula aquesta, bento. Hi ha ventos, que és que les posaries tu de decoració, perquè l'obra, hi ha dos o tres pisos amb diferents seccions perquè tu hi puguis posar, si has posat una mica de fuet, si has posat una mica un producte crecant, que no es toqui, no s'ho
0: deixi.
3: Home, clar, destapes el vento i em fot una il·lusió. Escolta, la il·lusió d'allò que menjaràs, que fa olor,
1: que
3: és bonic, això ja és salut. Home, foto a la llista de les coses que t'interessen.
1: És salut, però també és veritat que tu et fas el tàper, que a mi m'ha passat, aquell dia que dius, avui tinc temps, li dedique, recepta de TikTok, pas per pas, el fiques a la bossa, arriba a la feina, i ja no és el tàper que tu havies fet. És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
3: No, ja estic d'acord. Si tu has fet una cosa per primera vegada que has vist a TikTok i t'estrenes en el tàper de l'endemà, et garantitzo que potser serà una pasterada. Aquí has de posar coses segures, coses que tens dominades, coses que fins i tot no les barregis. Mira de posar-les separades i que tu, quan t'ho vas a menjar... Home, mira, una vinagreta que tingui un punt de cítric, de pell de llimon i de taronja, amb una mica de mostassa, amb un bon oli... i has posat aquest producte que et menjaràs fresc i tu ho aneixes al moment, és que els àngels hi cantaran. Foti il·lusió, foti enteniment, però posi exigència i bon gust.
1: Vale, molt d'acord, m'ho apuntaré tot, és a dir, experimentaré, no amb els tàpers, aniré primer a lo segur i fotré molta il·lusió per a que em cridi a la vista.
3: Sí. I em deies, no tinc temps. És clar que tens temps. El que passa és que el temps no el vols gastar en això. El dia continua tinguent 24 hores. Quan parlàveu d'abans les mares i les àvies, aquelles dones ho feien tot mà i tenien temps fins i tot de fer punt del coixí o punt de creu. Hòstia, no et queixis, ara tens tu una cuina robotitzada. El que has de posar-ho a la llista de les coses interessants.
1: No, però sí que és veritat que al final el temps es tracta també de prioritats, no? I que al final si...
3: És que és una prioritat l'alimentació.
1: Clar, però...
3: És una prioritat l'alimentació.
1: Tu et dediques a la cuina i a mi el que em passa és que jo, tot i que hagi acabat la meva feina, surto i de vegades acabe fent coses relacionades amb la meva feina perquè em surten natural, no?, d'anar al cinema, de veure una pel·lícula, i la gent em diu, com tens temps d'això? I jo dic, com no tens tu temps d'això? Llavors també entenc que per a tu, que et fa il·lusió la cuina, és més fàcil trobar el moment. Per a mi és més una tasca que he de fer. Però que sí,
3: això t'ho has de proposar. Això t'ho has de proposar. I et garantis una cosa. Com més practiquis a la cuina, més et rendirà el temps, més descobriràs coses bones, més t'atraparà, tindràs més il·lusió i si fas una feina creativa, seràs més creativa.
1: Doncs moltes gràcies, Carme. Crec que ja tenim tots els deures ben clars que hem de fer, que és il·lusionar-nos una mica de la cuina i dels tàpers, no?
3: Del menjar. T'has d'il·lusionar del menjar. Ja trobaràs solucions per cuidar-ho.
2: I prioritzar l'alimentació, òbviament.
1: Exacte.
3: I tant!
1: Menjar pinxos.
3: Mira, no et conformis amb qualsevol cosa. Saps què diuen al meu poble, que és qualsevol cosa?
1: Què diuen?
3: Merda de gat.
1: Ala! Pues jo crec...
3: I tu no vols pas menjar merda de gat.
1: Jo crec que amb això... Deixem la conversa aquí dalt, Carme. Moltes
3: gràcies.
1: Molt bé,
3: perfecte.
2: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
3: Adéu-siau. Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lloc.
4: Cadena SER. Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
5: Pues me he comprado un Avito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
6: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
5: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
6: Pues sí que había más.
5: Con Mercedes-Benz, tu Avito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
7: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: Vaig entrar al plis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
9: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
10: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-migmasculina.com.
11: Y Pollagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslon Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Pollagán más cercano. Compra online en ipollagán.com.
12: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
13: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
14: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
13: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, benvingut a la treva.
1: Jo em pensava ser a la trena, per això vas acceptar. És la treva, de veritat.
0: És la treva, de donar-te treva.
1: No la trena.
2: No.
3: Ah, ho dius, dius tan seriós, això, que penses que era la trena?
1: Jo penso que era la trena, que és l'únic lloc on em poden acceptar.
0: Sí, si, no, si vols ho canviem per tu.
1: Bueno, sí, sí. No, no, no, ja que està fet, ja... Hòstia, a més, hem fet les promocions i tot, ja seria un...
0: No, ja seria, no, ara ja no seria podem, molt difícil.
2: No podem...
0: Doncs vens a parlar d'història perquè, o sigui, nosaltres estàvem obsessionats amb uns vídeos que hi ha d'IA, en el que la IA, supercutre IA, t'explica la història d'un personatge històric.
1: I la IA és una puta merda.
0: Exacte, per això vam triar un Santi Jiménez en lloc de la IA.
1: No, no, no, a mi no em van... Bueno, no, no sé si em van crear la IA, no, no sé. Aquí no sé què dir-te. Bueno, què?
0: Doncs, de què vens a parlar avui?
1: Vamos, a veure, això es dirà el nom de la secció, que no ho has dit, molt malament. Bueno, jo no sé, ni em sabia el nom del programa. Per tant...
2: Això no va dir-te, el nom del programa no, però de la secció sí,
1: oh,
2: eh?
1: Ah! És història confidencial, però es podia dir gambarrades de la història, perquè traurem draps bruts a, uns, a una sèrie de personatges i xusma, que, i els representarem per la nostra audiència de la trena com una sèrie de gent que... no són realment el que va passar. Seria com a Lola Gamberro,
0: sí,
1: de la història, no?
0: Sí, com el xafardeig.
1: Sí, perquè a Lola sempre tots queden bé.
0: Exacte, i aquí anem a la merda.
1: L'espuma de la vida, que deien, exacte, no? Per això. I avui què?
0: Avui parlem de grans membres de la història.
1: Molt prosopopèic, això.
0: Exacte, volies parlar d'una persona gran...
1: Gran vols dir alta.
0: O important.
1: No, no, importants no.
3: Reis i reines, avui, o no?
1: No, no, no, quan diem grans membres de la història de la humanitat no em referiré a personatges que hagin canviat el curs de la història. O sigui, Alexander Fleming, Einstein, o... que també té el seu. Però coses d'aquestes com gent que la humanitat va ser poc després d'ells va canviar, no? No. Quan parlo de membre... em refereixo al membre, a l'estricte sense de la paraula membre, és a dir, el samalé, el rabo, la polla, el penis, la tita, la cigala, el pardal, la pitxa, com li vulgueu dir.
0: Vale, comencem a ser la secció més falocèntrica de tota la radiodifusió.
1: Bueno, ja canviarem.
3: Portes canviarem.
2: T'anava a dir això per començar, però després...
1: És que era una prova a veure si ens fotien fora, ja, directament al segon dia.
2: Sí, sí, estem al fil.
1: S'ha de començar entrant al genoll.
2: Clar.
1: I després, si t'ho accepta l'àrbitre, ja segueixes.
0: Pots fer el que vulguis, la resta.
1: Ja, tia, sí. Sí, sí que és falocèntrica, ho reconec. Aquest primer... Bueno, el primer i potser el segon, sí, sí. Però, bueno, a veure, parlarem de personatges sinistres que es van fer famosos, a més de per ser absolutament inútils i uns canalles i uns cretins, que van tenir la seva llegenda, que, mira per on, la van basar en el seu apèndix sexual. Anirem pel primer, que sé que t'agrada molt. No, no els apèndixs sexuals, eh?
0: No,
1: vull dir el personatge, eh?
0: Doncs aquest personatge m'agrada molt perquè a mi em recorda aquesta cançó.
4: Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. Con ello, los Romanov morirán. La noche fatal viví.
0: Estem escoltant la cançó de Rasputin.
1: La noche es fatal y tú también, eh?
0: Es que... Vale, porque aquesta és la meva peli preferida, ¿vale?
1: La teva peli de la història del cinema?
0: No, de la història del cinema de dibuixos animats.
1: Bueno, tampoc millores massa, eh?
0: És Anastasia, que explica la història doncs, de la família Romanov, i ells es basen en que en lloc d'assassinar a tota la família del tsar Nicolás II amb la seva dona, bueno, i els fills, que la seva, una de les seves filles petites, l'Anastasia, va sobreviure, bueno, i va...
1: Imagina't la pobra nena, quin trauma.
0: Exacte, però ella va tornar sense memòria, i llavors és com que s'ha de...
1: Home, clar, pel trauma, clar,
0: exacte.
1: Se li entén.
0: I s'ha de juntar amb l'àvia.
1: Ah, hòstia, això és pitjor, perquè l'àvia dels Romanovs havia de ser un...
0: Era, no, aquesta va morir després a Anglaterra perquè tenia cosins allà i era...
1: Sí, home, era família de la reina Victòria.
0: Era dolenta. I, doncs, en aquesta pel·li Rasputin era el malvat. I llavors, la meva cosina i jo, no sé com vam arribar un dia, a molts anys, a buscar en Google... El cipote de Rasputin.
1: En sèrio?
0: El cipote de Rasputin.
1: Veus com no. Els nens estan entrant a la pornografia molt abans del que ens imaginàvem.
0: I per la història.
2: I per culpa de les pel·lícules de Disney.
0: Exacte.
1: I per culpa de Disney. Disney produeix la pornografia.
2: Ja està.
1: Uau. Collons. Bueno.
0: Qui era aquest senyor?
1: I vas trobar el que significa el nom de Rasputin?
0: No, o sea, no tinc ni idea d'aquest senyor més que la peli.
1: I la polla. Vale, vale. Doncs Rasputin, que en teoria es diria Rasputini, seria de pronunciar, en rus vol dir literalment dissolut. de costums viciosos i conducta immoral i desenfrenada.
0: Una pel·la.
2: És això que el nom fa la persona, al final, no?
1: També... Sí, la persona i els apèndics, sí. Ja veurem que no és simplement una casualitat. Va néixer Rasputini on Déu va perdre les espardenyes, a Prostokoye, Sibèria, un forat pudent que està 2.000 quilòmetres de Sant Petersburg, que aleshores, com bé saps els que heu vist la pel·lícula, era la capital de l'imperi rus. Un poble que, on, segons el cens de 1897, ell va néixer 28 anys, tenien una cosa comuna, tots els habitants. Tots eren analfabets.
3: Pensava que anaves a dir una altra cosa, que anava en relació amb aquesta
1: persona. No.
3: A saber com estava
1: no,
3: a Sibèria.
1: No va haver-hi una mesura general del poble, però sí, tots eren analfabets. Ell ho va ser tota la vida. No sabia ni llegir ni escriure. Va morir sense saber llegir.
0: Això
1: Anastàsia no ho expliquen. Canta molt bé, sí. Una mena així, però no. A més, era raret tirant a idiota.
0: Què feia?
1: No era per culpa seva. Bàsicament, allà hi havia molta pobresa i, bàsicament, el que ell es dedicava era, per poder menjar, robar-li collites o robar coses als pagesos. Els pagesos, quan el pillaven, no era el tio més hàbil ni el més ràpid del poble, s'ha de dir, li fotien unes païses que el van deixar tonto de petit. A més, es veu que tenia també una sèrie de tics i tal.
2: És a dir, podríem dir que li feien hasta bullying, pobret meu.
1: Més que bullying, el torturaven. Bullying seria una manera molt suau de dir-ho. Ell, per exemple... fins i tot els habitants del poble reconeixen que el van enxampar robant unes collites i li van fotre tal meneo d'hòsties que ells reconeixen que es va quedar estrany i mig imbècil. És a dir, les hòsties que li van quedar van ser... No només també el que escaven els pagesos, sinó també aquests sí que li feien bullying, els altres nens que el veien raret perquè no parava de moure's i tenia tics. I aleshores ell que decideix? Amb 14 anys decideix marxar, té una visió divina i se'n va al bosc a viure sol.
0: Vale, un ermitaño.
1: Sí, una mena, sí, una cosa així. I aleshores, ell, com té la visió divina, s'apunta a un monestir. Un monestir on entra en una secta, que són els Iliti. Que estaria traduït els flagel·lants, els que heu vist aquests, fins i tot a Setmana Santa. Gent que es curra a si mateixa, com això. És una sèrie de tipus raros que entenien que per arribar a la fe feia falta el dolor. Però que un cop ja havies patit el dolor, aleshores tot... I, home, una cosa, has fet la feina, aleshores festa. I què feien després de flagel·lar-se? Orgies!
0: Clar, s'ho mereixien, suposo.
1: Clar, el que passa és que després de flagel·lar-te certes postures amb una orgia poden considerar-se una mica dures i poden fer una mica de mal, no? Era una mica de Jueves del Sado, però la Rússia profunda. A Rasputin li va encantar la idea i aquí el nano ja va destacar, per motius que ja veurem. Era bo pagant-se... Era bo rebent cops i era molt bo a les orgies.
0: Val.
1: Bueno, no. És una cosa que cadascú pot tenir les seves coses.
3: Rasputin és el mateix que tots coneixem, que era de la família del Tsar, que ajudava.
1: No
3: com arriba? No res a veure.
0: I
3: no,
0: com arriba?
1: No té res a veure. El tio que sí que tenia era molt carisma i molta memòria, perquè hem dit que no sabia llegir, sinó que, a més, ell recitava les escritures perquè les memoritzava de sentir-les. El tio tenia aquest
2: és a dir, que tenia potencial. Segurament, si no hagués sigut analfabet...
1: Si no hagués sigut analfabet, hagués sigut pitjor per la humanitat, segurament. Vale. Però, clar, això que deies, que deia Oluri, no? Diu, hòstia, tenim la idea de que formava part de la família. No formava part de la família.
0: Ell estava amb ells.
1: Ell estava amb ells i va entrar perquè... El Tsar Nicolau i Alexandra, els papàs d'Anastàsia, que tu coneixes, molt bones persones, els dos, tenien el poble massacrat i passant gana com un fill de puta, però bueno, a la pel·lícula queden molt bé.
0: Sí.
1: Estaven molt preocupats perquè no tenien fills. Homes!
0: Va, perquè tenien quatre noies.
1: Tenien quatre noies. Vale. I aleshores ells intentaven tenir un... I aleshores va néixer el Tsarevich Alexei, després de molts intents. Però de seguida van veure que alguna cosa a l'Alexei, al Tsarevich, anava malament.
0: Era una mica Carlos II.
1: Sí, tenia hemofília.
0: Val.
1: Tenia hemofília. I l'hemofília era una enfermedad molt greu en aquella època. L'esperança de vida de l'hemofília en aquella època, i a Rússia més, a més, imagina't, les condicions higièniques impressionants de lavabo d'autopista o d'estació de Rodalies, podrien ser pues, de 14 anys com a màxim, no? Aleshores, ell va arribar a la cort. Com va arribar a la cort, no? Ell va dir-los que podia curar els Zarevich. Perquè hi havia una època en el qual la família aquesta russa de Zarevich, ajuntats, cunyades i cosins, estava molt de moda a Rússia l'ocultisme. I aquest tio, és veritat, la imatge que té, que és allò com el mago Fèlix.
0: Exacte, com un savi que fa màgia oscura.
1: Exacte, no, no. I aleshores ell, la Sarina, ell va arribar quan el nen sagnava pel llombrígol, li va imposar les mans i amb les mans va parar l'hemorràgia i va evitar la mort del Zarevich, cosa que no va evitar uns anys després. Però bueno...
0: I d'aquí de convertir-se en la verge de Lourdes, del zar, després, quan passa tota la Revolució Russa, què fan amb ell?
1: Ell el veia, el poble el tenia com fama de sal, la Sarina l'adopta, i ell allà hi entra a la cort com un membre més, i a més el tio era molt alt, valia gairebé 2 metres, unes grenyes, una barba i un rabo que no tenia ni el dimoni. I aleshores el tio es converteix en un membre més de la cort i es dedica a cardar molt. Però, clar, ell, per exemple, tenia moltes amants dintre, se suposa, de la cort, i a més contractava al dia unes 3 prostitutes.
0: Ah, val, a més, per tenir de sobre.
1: Sí, ell donava molt amor. Ja se sap, aquesta gent de la religió sempre estan disposats a donar amor a qui se'ls hi posi. Perquè, a més, ell, recordeu la seva ideologia, ell havia de pecar, però pecar molt.
0: Val.
1: Aleshores, podien dir que la policia russa, ell es fa molts enemics, comença a perseguir-lo i a tenir informes d'ells, i resulta que es veu que no tenia aquestes 12 matòries, sinó que diuen que o bé era gay o bé era impotent. I que ell ho feia com per tenir totes aquestes aventures, perquè les declaracions de les prostitutes que estaven amb ell eren que quan les contractava les posava al llit, els feia un petó al front i es posava a pregar al llit de genolls.
0: Com que ho feia per amagar les seves inseguretats.
1: Segurament. I a les dones de la cort amb les quals estava, els hi feia, mitjançant aquestes coses que tenia com d'ocultisme, els hi feia uns massatges que feien entrar en èxtasi, el que es coneix com una palla.
0: I, Santi, ja, perquè
3: es coneix,
0: hem d'acabar ja, perquè hem d'acabar ja, sense acabar el temps, però com arriba el cipote de Rasputín a estar en un...
3: Però això és una llegenda, no?
0: No, està de veritat.
1: A veure, a Rasputin l'assassinen els seus, molt ràpid, l'assassinen uns prínceps i uns rivals seus, que l'enverinen amb un pastís, l'enverinen amb vodka, l'enverinen amb vi, i el tio segueix viu. Com veuen que no es mor, li foten 2 tiros, quan van a veure si està mort, el tio s'aixeca, surt corrents, cau en el riu Neva amb un forat de gel, i aleshores el treuen. I el seu cos queda allà. Aleshores... el seu cos, després de la Revolució Russa, és venerat com si fos un santón de l'antic règim. ¿Vale?
0: Val.
1: Aleshores, un ministre de Stalin i de Lenin, perdona, decideix que se l'ha d'incinerar. I quan van a incinerar-lo, el desenterren, on estava, veuen que li falta el rau.
0: Oh, my God.
1: Vale. Wow. Per què? Aleshores, hi ha unes teories que són o que les infermeres, quan van portar-lo i fer-li per embalsamar-lo, van dir que allò no es podia quedar allà i que s'havia de guardar.
0: S'havia d'estudiar.
1: S'havia d'estudiar com una cosa així. I van de suposar que va haver-hi. I hi ha el misteri. Diuen que una noble russa que va fugir de la purga dels bolxevics el va tenir en un altar a casa seva a París.
0: Val.
1: Després, això ha anat voltant i ha acabat, a l'actualitat es pot observar, conservat en formol al Russian Museum of Erotica de Sant Petersburg. Una peça de 30 centímetres que va voltar per tot el món fins que l'uròleg Igor Zanakin el va comprar a un antiquari francès per $8,000 després de que el pardal recorregués mig món.
0: Doncs, Santi Jiménez, moltes gràcies. Ara es veu que no podrem veure en cap
3: no,
0: exposició.
1: Haig de dir-vos...
2: El pots seguir buscant per Google, com feies.
0: Exacte.
1: Haig de dir-vos que tot és fals. Que és veritat, eh? El penis doncs ja és fals.
0: Hauràs de tornar.
3: Sí,
1: és fals. Però la història és divertida.
3: Ha caigut un mite, total.
0: Doncs, Santi Jiménez, moltíssimes gràcies. Ens veiem dimarts vinent.
1: Molt bé.
3: Amb més membres o no?
1: Possiblement, i membre espanyol.
3: Ah?
1: Que ja se sabe que pitxa espanyola nunca me asola.
5: 2 són companyia. 3 són multip. 3 són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Empare. Cadena SER i SER Catalunya.
3: I avui ha vingut a donar-se a Treva la guionista, que no còmica, també llicenciada en Belles Arts, però més que artista, divulgadora, cultural, l'ovella negra de les influencers espanyoles, la bocaxancla que no té por ni enfrontar-se amb el mateix Vaticà, la comunicadora i, sobretot, també, la rubia, la del podcast, sí, home, la presentadora de La Pija i la Kinky. La nostra Kinky, la Marian Maturana.
6: De música de mi época. Pues, por ejemplo, ¿os gusta...?
7: A mí me gusta mucho Serrat.
8: A mí me gusta mucho José Luis Perales.
7: A mí me gusta mucho Beethoven. Me encanta Beethoven, me sé todas. La sé tocar con la flauta.
9: Muy bien, no va a ser bueno, no, que tú tienes un mundo.
10: Yo de Cartagena.
11: Un inciso. ¿Por qué tantos tíos que han estudiado comunicación audiovisual si luego nunca se comunican?
12: No sois solo unas chicas.
13: ¿Vale? Lo que sois, sois perdidas y tenéis que espabilar porque os están comiendo por los pies. Y que os coman a vosotras me da igual, porque me coman a mí.
14: El sol, la espalda revolotea las faldas bajo un manto de guirnaldas.
3: La Marian és de Cartagena, però ens ha demanat que podem fer l'entrevista en català i si hi ha alguna part que no entén, que ens ho pot dir, que li repetirem la pregunta sense cap mena de problema. Marian, com estàs?
15: Bona tarda, chicos, com estàs?
0: Molt bé.
3: Benvingut a la Treva, i la primera pregunta que fem als convidats és: tu com et dones treva a la teva vida?
15: Pues yo realmente me doy tregua siguiendo pa'lante, aunque parezca contradictorio, pero... Sí, me he dado cuenta que es un poco así, de seguir para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como la talicante.
0: Y ser una kinky impostada, que es el que vas a ser cuando eras adolescent, ¿va a ser como la forma de donarte treval durante la adolescencia, al instituto?
15: Yo realmente es que nunca, o sea, no el macarrismo lo he conseguido con la mayoría de edad. Yo en el instituto era una persona muy calmada, muy introvertida y para nada contestataria. Esto me ha venido pues con la conciencia de la adultez, creo yo.
3: En el moment de l'estiu, que és en aquest que estem, no sé si és el que aprofites per marxar de Madrid, per relaxar-te a la teva terra, voltar, viatjar, què acostumes a fer?
15: Buah, mira. El jueves me voy por fin a mi puta casa.
0: Wow.
15: Vamos, lo estoy mirando como se mira el mar en el horizonte, ¿eh? Nunca mejor dicho, porque me vuelvo a Cartagena, es verdad que por poco tiempo, por una semana, pero tengo muchas ganas, tío. Esto es... O sea, el calor de Madrid...
3: Insoportable.
15: Es insoportable.
2: ¿Y qué es el primer que fas cuando arribes a Cartagena?
15: Cargar el móvil, porque el tren es muy largo.
0: Porque dura como 5 horas.
15: Me queda siempre sin batería. No, sí, 5 horas, porque nos pusieron el AVE, pero claro, el corredor mediterráneo han decidido que mejor que por Cartagena pase por Murcia.
0: Cariño, que vas a contar, yo soy de Murcia y sufro lo mismo.
2: Y yo de Valencia, o sea que, por favor, desde así corredor mediterráneo ya, que esté en Patimol.
15: Sí, por favor, ya está, por favor, ¿eh? Así que nada, cargo el móvil y se me bufa el pelo, que a mí me encanta. O sea, el pelo bufado es símbolo de vida.
3: Potser també a Cartagena és la teva treva, no?, de tornar amb la teva família, amics, amb la teva zona de confort, en definitiva.
15: Pero... Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, volver a casa está muy bien, pero volver a casa por Navidad es, creo que es más un anuncio que una realidad, así que... No hay mucha tregua tampoco, porque llegas, te ven tus padres, te dicen, ah, pues te has puesto el pelo más oscuro, ah, pues me gustaba más antes, ah, oye, ¿qué estás utilizando? No sé qué. O sea, no hay tregua del todo, tienes que... Ahí reconecto otra vez con la niña y digo, ay, mamá, ya está, por Dios. Luego, pues, acabo de llegar, déjame, luego hablamos. Así que tampoco es tanta tregua, ¿eh?
0: Claro, y tú vas a marchar a Madrid al 98 y no sabías si estudiar periodismo o bellas artes. ¿Cómo te vas a decidir? Sí.
15: Pues mira, no lo decidí yo, lo decidió mi padre, porque dijo, mira, vas a acabar en el paro, estudies tanto periodismo como estudies Bellas Artes. Así que al menos estudia Bellas Artes, que es lo que de verdad te ha gustado toda la vida. Y dije, pues mira, también es verdad. Y además periodismo se podía estudiar en Murcia y yo lo que quería era irme.
0: Y per Bellas Artes, ¿et va a servir el ser una noia a qui li agradava Tumblr, el WeHeartIt, Twitter? O sea, todo eso donaba inspiración, donaba personalidad.
15: Bueno, yo creo que para estudiar Bellas Artes tienes que ser una persona de referencias. Y Tumblr, WeHeartIt, Internet, la cultura de Internet, no deja de ser un caldo de cultura de referencia muy potente y muy actual. Entonces yo creo que más... O sea, era como mi pulsión de recolectar, ¿no? De recolectar referencias visuales, imágenes... Así que sí, pero para mí, o sea, no es tanto Tumblr, sino esa pulsión de ver qué hace la gente, ¿no?
3: explicaves que els seus pares et van convidar a fer Belles Arts per fer alguna cosa a la vida, però llavors va arribar el 30 de gener del 2022.
10: Buenos días.
16: ¿Quiénes somos?
10: La Pige, la Kinky.
16: No, no sé quién eres.
10: Ah, yo soy Marian. Yo soy la Kinky, perdón. Es que me lío, tío.
15: Me muero, o sea, escucho esto y me muero.
3: No pots, no?
15: Me da una vergüenza que me muero de la ràbia.
3: El primer tall del podcast de la Pige i la Kinky, en aquest moment et canvia la vida?
15: No creo que fuese ese momento en el que me cambió la vida, pero, bueno, es que, claro, no te sabría decir. Como he dicho al principio, soy una persona que relativiza mucho. Entonces no te sabría decir si eso me cambió la vida o simplemente... era un camino diferente al que, no sé, no te lo sé explicar. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que fue una cosa tan escalonada y que al principio fue tan autogestionado que las cosas siguieron por su camino con un factor tremebundo de suerte. Pero hostia, así que creo que lo acompañamos bien nosotros a la suerte.
2: És això, jo t'he escoltat a tu parlar de la importància del factor sort, no?, en aquestes coses i en aquestes oportunitats, però també amb tot el que heu aconseguit vosaltres, suposa que et sents orgullosa de la feina i eres capaç de reconèixer-te-ho a tu mateixa, no?
15: Fíjate, tía, yo no sabría si decirte que estoy orgullosa de la Pige y la Kinky, pero porque yo el tema del orgullo es una cosa... El orgullo hacia mí mismo es una cosa que no practico mucho, porque no termino de ubicar cuál es su utilidad. Entonces, para mí, yo las cosas las hago porque hay que hacerlas. Así, o sea, siempre ha sido mi filosofía de vida esa. Entonces, echando la vista atrás, más que orgullo, lo que veo en este recorrido es sorpresa, ¿no? Me paro a pensar en ciertas cosas y digo, guau, tío, es que yo hice esto. ¡Qué fuerte! Pero no me reconozco en el pasado, ni siquiera en el pasado cercano. Y es lo que te decía, de las cosas las hago muchas veces porque siento que tengo que sacarlas. Creo que tiene un poco que ver con lo que he dicho al principio de cómo entiendo yo la tregua, ¿no? O sea, que creo que soy una persona muy pragmática y muy espartana en el ritmo de las cosas y en el ritmo de la vida.
3: Home, hi ha un moment que deies que no saps com ha arribat a aquest punt, que és una entrevista icònica que et van escoltar doncs, molta gent que potser no coneixia el podcast, que és a Pedro Sánchez, no? També amb Carlos Peguer, que no l'hem anomenat del podcast, i segurament va ser un punt clímax de molta gent que no es coneixia i que es va començar a conèixer.
15: Sí, la verdad es que... ahí sí que m'entré.
3: Veu preparar l'entrevista sí, sí. Com sempre feu o va ser diferent perquè, òbviament, venia el president?
15: Fue exactamente como siempre... Bueno, hablo en mi persona. Fue exactamente como siempre lo hago, que es no haciéndolo. O sea, yo las entrevistas no me las preparo porque siento que lo hago muy mal. O sea, sí que cuando todo se profesionalizó en el sentido de que nos fichó Spotify... Para dejar de... O sea, el podcast dejó de ser autogestionado. De pronto vi que había tres cámaras en lugar de un iPhone grabándome y que había gente controlando, que había un sonidista, que había un realizador y dije, vale, por esta gente tengo que mostrar cierta profesionalidad. Tengo que fingir un poco que sé... Bueno, que sé, no, pero que estoy implicada. Entonces, claro, para mí la implicación era performearla un poco, ¿no? Sentarme, pensar qué quiero hacer, qué no quiero hacer... Y sí que hubo un par de episodios que yo me preparé y dije, buah, tía, se te da como el culo esto. Sigue yendo a pelo porque así no llegas a ninguna parte. Y el episodio de Pedro Sánchez fue así. O sea, yo no llevaba nada preparado. Es un poco de... A mí me gusta más que guíe la conversación del invitado. Esto a lo mejor parece que es un poco laxo, pero me siento mucho más cómoda porque ya me encargaré yo, si abre dos temas, ya me encargaré yo después de que abra ocho para yo elegir cuál quiero llevar y todo eso.
2: I tu, per exemple, has tingut algun cop un debat amb el tema de l'intrusisme laboral? Perquè al final avui en dia estem molt acostumades a que en el que és el món de la comunicació, tant influencers o fins i tot en el món actoral, es barreja una mica tot. Tu has...
15: Sí.
2: T'has plantejat això?
15: Me lo he planteado, pero creo que no computa en el tema de la Pige y la Kinky. Al fin y al cabo, la Pige y la Kinky es un formato que creamos nosotros y que no tenía una intención de convertirse en un programa de comunicación. No creo que lo sea. O sea, no creo que comuniquemos. Creo que entretenemos en todo caso. Entonces, claro, yo podría entrar a este debate. O sea, consideraría que es un debate lícito si Carlos y yo hubiésemos sido alguien previos a la Pige y la Kinky y una empresa hubiese decidido ponernos como presentadores de la Pige y la Kinky. Uh-huh. Pero al fin y al cabo la Pige y la Kinky nace de una forma muy natural, muy orgánica y completamente autogestionada. Así que no termino de creer que nos apela mucho ese debate del intrusismo. A lo mejor ahora, en el punto en el que estamos, si nos llegasen ciertas oportunidades y si las cogiésemos, sí que podría rescatarse ese debate. Pero de primera no me veo especialmente apelada.
3: Heu portat a moltes persones a entrevistar-les. Hi ha alguna en la que te'n penedeixis haver portat o que pensis després era un capull, era una capulla i no hagués fet falta portar-lo, portar-la?
15: Sí. A veces nos equivocamos, sobre todo porque La Pícela Kinky es un programa que va a pelo. O sea, es una hora de charla, no es La Revuelta, no es El Hormiguero, menos mal. No hay ni sintonías. No hablemos ya de secciones ni de colaboradores. Entonces, claro, cuando tú estás hablando con una persona durante una hora, tú le ves el alma, le ves las costuras, porque no sé cómo reacciona. ¿El qué, perdón?
3: Que et pot caure veu malament, ¿no?, al final.
15: Ay, perdón, no te he entendido.
3: Te puede caer bien o te puede caer mal esa persona.
15: Sí, hombre, 100%, 100%. Pero yo, no, sí, es que es eso. Y a veces nos está pasando, no mucho, porque sí que La Pícela Kinky sigue teniendo como esa cosa, sigue teniendo un espíritu de autogestión, que es que nosotros decidimos quién va 100%. O sea, todo tiene que pasar por nosotros respecto al invitado.
3: La persona que no te va a caer bien no ens ho dirás, ¿no, entenc?
15: No, tío. ¿Cómo comprenderás?
3: ¿Alguna pista?
2: Es como un cura, secreto de confesión.
15: Sí, os tendría que matar. Literal. Todos los oyentes.
0: Y María, una cosa...
15: No, pero yo creo que no es complicado saberlo, ¿eh? O sea, creo que...
0: Es nota en el episodio.
15: Sí, se nota.
0: Y María, una cosa... Di, perdón.
15: No, dime.
0: No, que una cosa es La Pícela Kinky, una otra cosa eres tú, que ahora estás exiliada de Twitter per neofascisme, pero que representas una mica aquesta generació, como el del debat a la xarxa social, el donar veu a certes coses. ¿Et consideres referent de la generació Z?
15: No. Pero, bueno, a ver, jamás diría las palabras de soy la referente de la generación Z. Me parece como un poco ¿cómo se dice? El personaje de Lena Dunham en Girls, lo de soy la voz de una generación, no sé de cuál. Pero, a ver, yo creo que simplemente estamos tan acostumbrados a la gente descafeinada que vemos por pantallas, o sea, se ha normalizado tanto la tibieza en las personas normales, entre comillas, las personas que creíamos como normales, que eran como tú y como yo, se han vuelto tan tibias y tan pro-sistema que a lo mejor siento que yo desentono un poco en ese,
0: porque
15: en ese panorama. Pero no me entiendo como como voz de la generación Z ni de lejos. Más que nada porque me creo plenamente miembro de mi generación. Entonces no siento que despunte por encima ni por debajo. Esa es la cosa. Por eso no creo que pueda ser referente de ello.
0: ¿Pero crees que a moltes nenes joves també els hi va bé com escoltar-te a tu mullar-te en algunes opinions i algunes coses? No perquè vulguis sentar càtedra, sinó perquè potser també s'han de tenir... a gent al cap que parli de Palestina?
15: Hombre, yo espero que sí. Al fin y al cabo yo hablo para que alguien me escuche, ¿no? Y para que alguien me entienda y que a lo mejor el haberme escuchado le abra otra... No pretendo cambiar la mentalidad de nadie, pero sí que me gustaría que si tú me escuchas y eres contrario a lo que opino, o a lo mejor no contrario, pero simplemente no has caído en pensar que existe esta otra vía de pensamiento, sí que me gustaría pues que haya gente que me escuche y que tenga esa reacción. Al fin y al cabo, pues como he dicho, por eso hablo, para que la gente me escuche.
2: Es que, de fet, ara que estem en el Mundial, fa uns dies es va fer viral un vídeo que a tu et relacionaven en el Mundial de les Girls, que vas haver de sortir a desmentir-ho, a dir, jo no participaria d'això perquè al final és un contraintel·lectualisme. Vull dir, és que al final crec que està bastant clara la teva posició respecte a això.
15: A mi, sí, eso, yo de hecho lo hablé con Carlos, que en cuanto vi el vídeo de tío, de verdad, o sea, me molesta porque ya no hay forma de desvincular. Siento que en internet, en el momento en el que te meten en un cajón, es muy complicado salir de ese cajón, aunque lo digas por activa o por pasiva, como por ejemplo en mi caso, yo siento que dejo una postura muy clara y que, de hecho, soy fiel creyente de que ahora mismo las cosas no vale con decirlas una vez. O sea, estamos tan enterrados en un contenido tan invasivo, tan infinito, que las cosas no vale con decirlas una vez porque esas cosas perecen. Entonces soy una persona muy pesada respecto a lo que pienso y a lo que opino, y siempre que puedo lo digo, porque creo que si no se disemina en el espacio y en el tiempo, y este es un ejemplo de ello. No me puedo creer que a mí se me concebiese como una persona que podía encajar en esto, y sobre todo me sorprendió como que la gente no esperase mi reacción, o sea, que esperase que me quedase callada. Yo, como he dicho, soy contestataria y estas cosas tengo que ponerle freno, primero porque no comulgan para nada con lo que yo opino, y segundo porque se está utilizando mi imagen para ello.
2: Que para la gente
15: que demarcarse.
2: Que para la gente que no sàpiga el que és el Mundial de les Girls, bàsicament és que arrel dels vídeos per TikTok dels jugadors i tot el que sortia de contingut més futbolístic, es van fer virals vídeos de nenes dient: per a les girls que no conegueu el futbol, aquest és el nòvio de la Georgina, aquest és el nòvio de la Inés García, com fent entendre que les noies només podíem arribar a empatitzar en el Mundial si parlàvem de safreig o de qui era el nòvio de la influencer, que és com, tu pots connectar més o menys en el futbol, però, per l'amor de Déu, estem al 2026, clar que hi ha ties que els encanta el futbol, clar que hi ha ties que potser encara no saben que els agrada el futbol, no s'han donat l'oportunitat de que això els agrada, i si les encasillem en el Mundial de les Girls, tampoc ho faran mai.
15: 100%. Mira, primero, el Mundial de las Girls ya existe, es el Mundial femenino.
2: Totalmente.
15: Segundo, que a todos nos gusta el fútbol, no es obligatorio, no lo ponen en el BOE, no hace falta si alguien no lo ve. Y tampoco pasa nada si hay gente que solo lo ve en el Mundial o en la Eurocopa, como por ejemplo en mi caso. Yo veo el fútbol solo en el Mundial, igual que veo solo el tiro con arco en los Juegos Olímpicos, porque siento que existe como una cosa muy de nuestra sociedad, de cuando son eventos multitudinarios como el Mundial o los Juegos Olímpicos, de pronto despiertan como cierto interés, ¿no? Como un cierto interés colectivo, y esas cosas me gustan. Yo, cuando acabe la final, que creo que es el 19 de julio, diré, no me acuerdo de nada, no sé quién coño es esta gente. Aún así, sé lo que es un fuera de juego y no me hace falta que digas quién es el novio de Inés García. De hecho, no sé quién es Inés García. Me enteré por el vídeo este.
0: Y Marian, ya...
15: Y que me parece como ridículo... ¿Sabes lo que pasa? Y creo que por esto estamos tan enfadadas. Que yo pensaba que esto era una cosa que habíamos dejado atrás no hace tanto tiempo. O sea, yo creo que esto es una batalla que habíamos ganado recientemente, y por lo visto no. O sea, pero siento que es como la pata de elefante de Chernóbil, ¿sabes? Que sigue latente. Entonces, por eso, de pronto, es una cosa como con la que hay que actuar con tanta vehemencia y con tanta contundencia.
0: Y porque todo torna, per desgracia. Y, Marian, ya para acabar, ¿quina sería la teva biografía eterna de Twitter?
15: Uf, qué complicado. A ver, yo digo mucho lo de en Marianne con NG al final porque la gente lo escribe mal y todo eso, me da un poco de rabia, pero no te diría que esa... No, mira, me voy a quedar con
17: una. Deixarem Manalaira,
2: sí. Mira, deixarem que ho imaginin, sí.
17: Marianne, moltes gràcies per acompanyar-nos, i demà tornem a estar aquí a la Treva a partir de la una amb la Mar Picó, amb la secció de la SU.
2: I amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Noemí Pérez a les xarxes i tot l'equip.
17: Adéu.
18: Que sí, que era 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa. Pues para fiesta, la nuestra. 6 de la mañana, 5 en Canarias.

0: 6 y 43 de la mañana, 5 y 43 en Canarias, la hora de amanecer en el Hoy por Hoy y en algunos lugares de España, aunque la hora vaya cambiando. Esto ya lo explicamos ayer, así que no me voy a volver a meter ahí, porque además voy a meter la pata. Pero es la hora, en todo caso, de amanecer en el Hoy por Hoy. Y siempre elegimos tres lugares de España que nos acompañen, que amanezcan con nosotros. Y en estos días, a mí me gusta que lo hagamos por categorías, y en estos días, en realidad la categoría es solo una, que es la relación con España y con el Mundial. Digamos que es un amanecer siempre de celebración. Hoy es de celebración. Nacho Palomo, buenos días.
1: Buenos días, Sergio Soto. Sí, hoy hemos elegido tres municipios de España que tienen una calle en Nueva York, que en esta ciudad de los Estados Unidos es donde España va a jugar la final el próximo domingo. Hoy, Sergio, creo que todos los amaneceres en España son especialmente bonitos, después de la noche de ayer. Bueno, en Sevilla, que tienen, como decimos, una calle en Nueva York, va a salir el sol a las 7 y 12, mínimas de 21, máximas de 38. En Almería amanece a las 7 y un minuto, mínimas de 22, máximas de 31. Y en Santa Cruz de Tenerife, el sol sale a las 7 y 18, mínimas de 20 y máximas de 28 grados.
0: Bueno, si te quieres divertir, puedes ir a cualquiera de estos sitios también. Entonces es más barato que volar hasta Nueva York, Sevilla, Almería, Santa Cruz de Tenerife. Si están allí, en cualquiera de estos lugares, o si están en otro, saben que nos pueden mandar su amanecer al teléfono de los oyentes, que lo recordamos cada mañana. Es el 638-31-3466. Lo repito, para tomar nota tranquilamente, 638-31-3466. ¿Con quién amanecemos esta mañana?
1: Vamos a escuchar a Arancha desde Zaragoza, Guipúzcoa.
2: Hola, soy Arancha, os llamo desde Zaragoza. Buenos días, equipo. Hoy quiero compartir con vosotros este amanecer. Este es un poquito especial porque es mi primer día de vacaciones. Así que es posible que durante unos días os tenga un poco abandonados. Toca cambiar de amaneceres, cambiar de cielos, de nubes, de caminos. Vamos a recorrer otros caminos, ver otros colores, otros sabores. Muchas gracias por acompañarme, por estar ahí en todos los amaneceres de mis 6 de la mañana, en mis desayunos rápidos, en el camino al trabajo. Sois la primera reflexión de la mañana, sois la primera sonrisa que me sacáis vosotros, y sois los que me hacéis bailar. Me hacéis bailar desde la ducha al desayuno. Voy bailando con vuestra música. Muchas gracias, sois mi equipo y lo vais a seguir siendo siempre. Feliz verano a todos.
0: Muchas gracias a ti, Arancha. ¿Ves? Así sí que amanecemos nosotros. Aunque estuviera tronando, amanecemos con sol. No pierdas las buenas costumbres, porque yo también me voy de vacaciones, pero...
1: Bueno, si ya, vemos que dejadlo ya, ¿eh?
0: Sí, si vemos que nos vamos a levantar un poco más tarde, pues vamos a la aplicación de la SER, que últimamente lo estamos recordando mucho, claro. Y pues un podcast del Hoy por Hoy. Vamos con el mapa de sonidos. Muy relacionado esto con lo que nos estaba contando Antón, quizá, que es el precio de las entradas para poder ir a ver partidos del Mundial. A lo mejor eso explica que un creador de contenido estadounidense que se llama Speed haya conocido a Ana Botín y a Juan Roch, es decir, a la presidenta del Santander y al presidente del Mercadona, en el partido de la España-Francia.
1: La imagen es bastante surrealista. Speed es un streamer y youtuber estadounidense. Tiene más de 50 millones de seguidores en Instagram, otros tantos en YouTube. Principalmente es gente joven de todo el mundo y está siguiendo la mayoría de los partidos del Mundial en los estadios. Ayer estuvo en esa semifinal de Francia contra España y, bueno, en el palco de al lado, pues resulta que estaba Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que le pidió ella a Speed una foto y que después Sergio le dijo a Speed que se abriese una cuenta en su banco, en el Santander.
3: Oh, really? Yeah. Yes. Nice to meet you.
4: Wait, he's like the Walmart of Spain.
3: Walmart of Spain?
4: And I'm like the JP Morgan of Europe.
3: And she's the JP Morgan of Europe.
1: Le estaban explicando a Speed lo que suponía el Santander y también el Mercadona. Le decían, oye, Santander es como el banco de los Estados Unidos, JP Morgan. A su lado también estaba Juan Roch y le explicaban que Mercadona era como el Walmart estadounidense, que es los grandes supermercados de allí, de los Estados Unidos.
0: Bueno, pues haciendo negocio, ¿no? Ya que estás y con lo que cuesta una entrada, habrá que aprovechar para hacer contactos en la grada. Visto lo visto, eso es un coworking. Y un trofeo gigante a Donald Trump por participar en la guerra de Irán.
1: Es un premio satírico que ha aparecido en el Parque Nacional Mall de Washington. Recordarás que ya contamos que en esta misma explanada apareció una estatua de Trump abrazado a Epstein, también un inodoro gigante de oro. Bueno, es un premio, entre comillas, es una obra artística del mismo colectivo de Secret Handshake, con la idea, no sé si recordarás, cuando Donald Trump perdió el Nobel de la Paz, bueno, sí. no lo ganó, sí. Él se quejó al presidente noruego, que le escribió sí. una carta, y le dijo entonces que él ya no iba a pensar más en la paz si no ganaba premios.
5: A giant gold participation trophy popped up on the National Mall today. As a political protest targeting President Trump.
1: Estos son los informativos de los Estados Unidos contando que es un trofeo dorado que mide aproximadamente 3 metros de altura y que ironiza con la participación del presidente Donald Trump en el conflicto. Y es que a los pies del trofeo hay una placa donde compara este premio con el que se le da a los niños simplemente por participar en una competición, y parte del mensaje que se puede leer es bueno, que Donald Trump demostró el valor de participar independientemente del resultado final. Hay un comunicado de la Casa Blanca que habla que estos son unos artistas sin talento, que tienen muy mal gusto y que deberían abstenerse de opinar sobre política exterior porque dicen que claramente no saben nada de ella.
0: Hace mucha crítica artística la Casa Blanca últimamente. Y el esqueleto de un tiranosaurio Rex, hoy va todo de gente que se lo puede permitir, que se ha vendido por 50 millones de dólares. Es el más caro de la historia.
1: El fósil de este famoso depredador mide más de 4 metros de altura, tiene 67 millones de años y se ha podido recuperar más del 60% de sus huesos. Es uno de los especímenes más completos jamás encontrados.
6: Tyrannosaurus Rex, the king of the dinosaurs 60 million years ago. Today, fetching a king's ransom.
1: Ha sido bautizado por Gus, el mote de Gary, que era uno de los propietarios de este dinosaurio hasta entonces, cuando lo descubrió en su rancho. No se conoce de momento quién es el comprador de este esqueleto.
0: Nosotros no hemos ido. Nacho, gracias. Llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, a las 6 menos 10 en Canarias.
7: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dimecres, és 15 de juliol i aquest és un dels sons del dia. Celebració als carrers per la victòria d'Espanya a la semifinal del Mundial, especialment allà on es van col·locar pantalles gegants per seguir el partit. La Roja, amb 4 catalans a l'equip titular, va aconseguir el pas i la final que es disputarà diumenge.
9: Veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
8: I així és com s'hi referia Pau Cubarsí, que ja és un dels millors jugadors d'aquest Mundial. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Abans, el temps, nit tòrrida a molts municipis, avui punt àlgid de la calor que es notarà sobretot al migdia. Hi ha avisos de perill per calor al Baix Llobregat, però també als Vallesos. De fet, es pot arribar als 40 graus. El cel avui ho notarem pel color del cel aquesta pols que hi ha en suspensió. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha una avaria a l'A2 a Cervera, que talla un carril, i també hi ha dos carrils tallats a Tarragona, a Barberà de la Conca, en direcció a Tarragona, per reparació de danys d'accidents. Ja comencen a haver-hi les retencions habituals a l'entrada a Barcelona. El transport públic a aquesta hora, normalitat. Abans de repassar el partit d'ahir, actualitzem, però, la situació dels incendis que cremen a casa nostra. Susana Ruiz, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Aixecat el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit, on ahir al vespre es va decretar un incendi de vegetació.
10: Un foc situat entre Cunit i Cubelles que ja s'ha donat per estabilitzat.
8: Però és que després hi ha l'incendi de Rubió, a l'Anoia, on els bombers hi continuen treballant.
10: Sobre el terreny, 90 bombers, 38 camions i una desena de mitjans aeris treballant per sofocar un incendi que ja ha cremat 25 hectàrees i que té un gran potencial. Des d'un inici, els bombers han col·laborat amb el Ministeri i han demanat als pagesos que seguessin amb tractors. S'espera estabilitzar el foc aviat. Pel que fa a l'incendi d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees, els bombers el donen per controlat.
8: De fet, hi ha 111 municipis de 20 comarques avui que estan en perill en nivell 4 de risc d'incendi forestal aquest dimecres.
10: Sí, els agents rurals preveuen que avui la situació sigui complicada per la combinació de temperatures molt altes, humitats relatives baixes i vent.
8: Però aquesta nit ha estat nit de celebració. Milers de persones han festejat la victòria d'Espanya davant de França. Una trentena de municipis catalans van instal·lar pantalles per veure-hi aquesta semifinal.
10: És el cas de Badalona, on centenars de persones, però de Badalona i també d'altres municipis del voltant, es van aplegar a la plaça Josep Tarradellas per veure el pas de la selecció a la final. Alegria desfermada amb els gols d'Oyarzabal i Pedro Porro.
8: I seguint-ho des de Dallas, el company d'esports de CERC Catalunya, el Santi Valle. Bon dia, Santi.
11: Què tal? Bon dia. Espanya estarà a la segona final de la Copa del Món de la seva història després de superar per 2-0 la selecció de França en un partit on ha estat àmpliament superior. Un dels herois del partit, Pedro Porro, després del duel a la zona mixta, explicava així les seves sensacions.
12: Es un sueño hecho realidad. La verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido.
11: Els gols els van fer Oyarzabal de penal i el segon Pedro Porro, i Espanya viatjarà avui cap a Nova York, on disputarà la segona final de la Copa del Món de la seva història contra l'Argentina de Leo Messi o contra Anglaterra, que es decidirà avui a l'última semifinal.
8: La selecció torna a enamorar com ho va fer el 2010 i els diaris en van plens.
10: Recital, llegim a La Vanguardia, Espanya platòrica a la final, al periòdico prodigiós Espanya al País a la final, a l'Ara, diari que a les pàgines interiors descriu una lliçó de futbol d'una generació increïble.
8: Doncs escoltem a tot plegat el comentari d'opinió que hi posa el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
13: Bon dia. França, Deschamps, la selecció francesa, té els millors avions, els més potents, Mbappé, Dembélé, etc. Però Espanya té el millor equip, el més solvent, que només ha encaixat un gol en tot el Mundial i que ara ha assecat la dinamita de França. Un equip cohesionat d'autor, Luis de la Fuente, que encerta en els 11 inicials i en els canvis. França superada en totes les facetes i a la final una selecció espanyola segur, encara millor, amb confiança, amb determinació. Ah, i pels seguidors del Barça, Pau Cubarsí es convertirà, si no ho és ja, en el millor central de tot el món.
8: Gràcies, Jordi Martí, però hi ha més coses, i és que el Congrés ha tombat amb els vots del PP, Vox i Junts el sostre de despesa, és el pas previ als pressupostos. Uns comptes que Pedro Sánchez presentarà al tornar de vacances, però que difícilment podrà aprovar per la falta de suports.
10: S'evidencia així la falta de majoria parlamentària del govern de Sánchez, tot i que ho tornaran a portar al Congrés el 23 de juliol. És el ministre d'Economia, Arcadi Espanya.
14: Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
10: Missatge dirigit a Junts, qui parla d'operació de màrqueting, de maquillatge. Escoltem el diputat Josep Pagès.
15: Poden tornar-ho a portar la setmana que ve a aprovació quan aquesta no prosperi. I, de fet, poden portar els pressupostos en contra de la voluntat d'aquest hemicicle. Ho poden fer, però això no serà res més que teatre.
10: Per Catalunya, no aprovar aquesta senda d'estabilitat significa deixar de poder gastar 1.200 milions d'euros. El 2024 va ser el primer cop que Junts ja va votar en contra dels objectius de dèficit i deute. Els de Puigdemont consideren que el marge de despesa és insuficient. L'any passat va passar el mateix i aquest any igual.
8: I la policia ha desarticulat una xarxa a Barcelona i a Tarragona que explotava sexualment dones vulnerables. Hi ha 15 detinguts. Eva Hidalgo.
16: Les víctimes eren captades al seu país d'origen mitjançant falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran, i un cop arribaven eren obligades a prostituir-se a dins de pisos gestionats per l'organització. Els deien que havien de saldar un deute de 5.000 euros pel viatge. La investigació va començar el desembre arran de la denúncia presentada per una víctima. La policia ha escorcollat 5 dels immobles on s'estava explotant a 24 dones. 14 de les detencions dels membres d'aquesta xarxa van ser a Barcelona i una a Tarragona.
8: I a Barcelona, un home de 86 anys ha mort després de ser atropellat per un vehicle auxiliar de neteja. Ho ha confirmat l'Ajuntament, que està investigant la causa.
10: Els fets van passar ahir a primera hora, cap a les 8 del matí, al carrer Tarragona amb Diputació. L'home va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat pel sistema d'emergències mèdiques a un centre hospitalari on finalment va morir. El consistori ha traslladat el condol a familiars i amics en un comunicat i ha explicat que la Guàrdia Urbana ja està investigant les causes de l'atropellament.
8: I l'aeroport de Barcelona ha tancat la primera meitat de l'any amb un nou rècord de passatgers, més de 28 milions entre el gener i el juny. Això és un 4,4% més que l'any passat. Tots els detalls, Pol Valero.
17: En total s'han enlairat o han aterrat més de 34.000 vols. El creixement de viatgers ve provocat sobretot per l'augment dels internacionals, que representen 3 de cada 4 passatgers. En tots els mesos del 2026 s'han superat els registres del 2025. Recordem que l'any passat l'aeroport va tancar amb més de 57 milions de passatgers, superant la seva capacitat màxima teòrica, que està al voltant dels 55 milions.
8: Són les 6:58. Més enllà del partit de la selecció, Barça i Espanyol ja coneixen els horaris del debut a la Lliga, amb Martí Juncà.
18: El Barça debutarà, recordem, a la jornada 2 degut als aplaçaments del Mundial, al tenir jugadors a les semifinals. Ho farà contra l'Elx, el Martínez Valero, el dia 23 a 8:45 de la nit. L'Espanyol, per la seva banda, ho farà el 16 d'agost a la jornada 1, a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant.
8: I bones dades per la música en directe, però no tant per la indústria discogràfica. L'anuari de la música 2026 constata un canvi de tendència després de 4 anys de creixement. Ens ho explica la Júlia Domènech.
19: La indústria discogràfica catalana tanca el 2025 amb una caiguda del 5% en la facturació respecte al 2024, un any que va ser especialment bo. Ho explica el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
20: Després de 4 anys de números positius, en què s'estava recuperant el sector discogràfic, cada cop facturava més, després d'aquests 4 anys hem vist que el 2025 s'ha reduït la facturació en un 5%.
19: L'anuari també alerta que baixa la presència de grups i solistes que canten en català als grans festivals.
20: Fa 10 anys era el 25% la presència d'artistes en català i en aquest moment és el 20%.
19: Són els macrofestivals el gran motor que explica l'increment de facturació de la indústria del directe a Catalunya, amb una facturació de 244 milions d'euros.
8: I aquesta nit... A les nits d'Occident, al Palau de Pedralbes, hi actua Il Bolo.
10: Amb més d'una dècada de carrera, concerts als escenaris més emblemàtics del món i una comunitat global de seguidors, Il Bolo manté una trajectòria sòlida que combina la formació clàssica, sensibilitat contemporània i una aposta constant per projectes internacionals.
8: Amb Il Bolo, doncs, arribem a les 7 del matí. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
21: Es uno de esos días en los que, si te gusta mucho el fútbol, si te gusta un poquito, incluso diría que si no te gusta nada, hoy es uno de esos días en los que te levantas, al menos esbozando una sonrisilla. Son las 7, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: El 27 de juliol a les 9 del vespre, viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
4: Restaurant Cal Gros, ara amb nova gerència al lloc de sempre, a la carretera vella de Santa Coloma a Sant Dalmai. Tornem als nostres orígens. Plats de tota la vida, com el bacallà, els cargols, les carns a la brasa, els arrossos, també pollastre a l'est i plats del dia per emportar. Cal Gros, el restaurant de la carretera de Santa Coloma a Sant Dalmai, 613-810-408. Bona cuina, la de sempre.
5: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
6: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
7: Cabells secs, encrespats, arrissats sense definició? Vine a Veg Hair a Girona, la botiga amb els productes i material per tot tipus de cabell i mètode curly. Marques coreanes, tractaments, tints, planxes, assecadors, superpreus i descomptes tot l'any. Veg Hair a Girona, carrer Migdia 17 i carrer 9-20. Ah, ara protectors solars i mides de viatge.
8: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
9: Oyendo esta melodía me decido a bailar.
0: En la cadena SER. Hoy por hoy.
9: Quizás te noto en los ojos, tú te quieres sentar.
0: Pedro Blanco.

0: Com heu vist el partit avui?
1: Doncs bastant bé, la veritat, bastant fàcil. França s'ha deixat dominar.
2: Ha sigut molt fàcil, jo crec, que França no ha estat a nivell i...
3: La veritat, ens ho hem passat molt bé, ho hem gaudit tots molt i esperem que la final sigui millor.
4: Hem dominat el partit, com sempre.
5: Espanya ha sigut molt superior i França quasi no ha aparegut.
0: I el partit de la Minyamal, què nomineu?
6: S'ha tornat a trobar la Minyamal.
7: Bueno, lástima.
6: Però provocant el penal que ens ha donat el primer gol, molt important perquè ens ha motivat.
8: El millor del Mundial fins ara.
0: Confieu en que la final al tindrà el seu partit. I ara, Anglaterra o Argentina, qui preferiu?
9: Argentina!
10: Són els últims guanyadors i tenim ganes.
2: Guanyarem, dona igual qui vingui.
8: Per preferència, Argentina, per jugar contra Leo Messi, la minya mal Leo Messi.
0: Teniu ganes d'un la minya mal contra Leo Messi a la final?
2: Jo crec que sí, perquè seria un partit que no s'oblidaria mai.
10: Moltíssimes ganes, perquè ell té la foto d'ell petit amb el Messi ficant-li l'aigua al cap.
4: És un moment històric, eh?
1: La veritat que sí, ja que és... algo històric pel Barça.
11: Ja ho sents, Helena. La gent té moltes ganes d'enfrontar-se a Argentina i sobretot d'aquest retrobament entre Lamine Yamal i Leo Messi, aquest passat contra present, futur, una mica de tot.
12: Sí,
11: la gent
12: sí.
11: Té moltes ganes d'això.
12: Recordava un dels nois que hi havia a Mataró, aquesta foto del Joan Montfort, que va fer pel diari Sport, on un Leo Messi banyava aleshores un bebè, que era Lamine Yamal. Doncs veurem si es repeteix aquesta foto el proper diumenge a Nova York. De seguida en parlem amb el Flaqui d'aquest partit entre Argentina i Anglaterra. Abans, Carles Couso, què tal? Bon dia.
13: Hola, Helena, bon dia.
12: Un apunt sobre Lamine Yamal, perquè aquesta matinada, després del partit entre Espanya i França, hi ha hagut un intent de robatori a casa seva, a Esplugues de Llobregat. Han estat dos individus en passamuntanyes que han intentat entrar a la seva mansió.
13: Sí, els Mossos d'Esquadra han frustrat un intent de robatori mentre el jugador i la seva família eren a Dallas després de disputar la semifinal del Mundial. Els fets han passat cap a les 4 de la matinada. Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar la SER, dos individus han intentat accedir a la propietat escalant un mur. Les càmeres de seguretat els han detectat i els vigilants privats els han sorprès abans que poguessin entrar a l'habitatge. En ser descoberts, els assaltants han fugit. La seguretat privada del futbolista ha alertat els Mossos d'Esquadra i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Aquesta nit hi ha hagut dos intents de robatori més en cases del costat. La mansió de Lamine és molt coneguda, tant per les imatges que comparteix habitualment el futbolista a les xarxes, com perquè durant anys va ser la residència de Shakira i Gerard Piqué.
12: Gràcies, Carles. Per sort, ha quedat en res. Podem seguir amb Bad Bunny, Willy, no pateixis. Espanya jugarà aquesta final del Mundial. França era l'única selecció que havia guanyat tots els partits fins ara i es va quedar sense marcar per primera vegada en aquest Mundial, gràcies al partit d'Espanya, que va mostrar la seva millor versió a la Copa del Món. Bruno Alemany, què tal? Bon dia.
14: Què tal, Helena? Bon dia.
12: Com vas veure aquest partit?
14: Sí, Espanya va fer un partit gairebé perfecte. Va deixar a zero pràcticament en quant a ocasions clares a la selecció amb més potencial ofensiu de tota l'Eurocopa. És un equip, França, que ha fet 16 gols al que portem de Mundial i gairebé va deixar les estrelles franceses sense opcions. Semblaven jugadors normals, els Mbappé, Dembélé, Olís i companyia. I això és mèrit d'una Espanya que primer va saber tenir molt bé la pilota, que no va arriscar, va saber quin tipus de partit li convenia, i segon, a nivell defensiu va minimitzar les virtuts dels jugadors francesos, van estar molt bé la parella de centrals, tant Cubarsí com Laporte. Els laterals a les correccions i el treball a les bandes va ser genial, tant de Pedro Porro com de Cucurella, i fins i tot els migcampistes i a l'hora de pressionar al davant va ser sensacional. El treball defensiu d'una Espanya que pinta favorita gairebé li toqui qui li toqui. S'ha de treballar, evidentment, no serà fàcil, ni molt menys, però que va signar un dels millors partits d'una selecció que s'han vist als Mundials dels últims temps.
12: Gràcies, Bruno.
14: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
12: El Bruno des de Dallas, i ara marxem cap a Atlanta, perquè avui Espanya coneixerà el seu rival de cara a la final, a les 9 del vespre. Argentina s'enfronta a Anglaterra, la tercera i la quarta millor selecció del rànquing FIFA, un partit que narrarà el Carrusel Deportivo, que comença a les 8 del vespre, el Lluís Flaqué. Flaqué, què tal? Bon dia.
15: Bon dia des d'Atlanta, Helena. Aquí juga el partit que decidirà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial. Els Lamine i companyia poden triar entre Anglaterra, la coneixen de la darrera final de l'Eurocopa, de fet pels anglesos seria una oportunitat de revenja, o entre Argentina, actual campiona del món i que busca el seu quart títol. Els anglesos no juguen la final des del 66. Els argentins, en canvi, busquen la que seria tercera final dels darrers quatre mundials. Tota una fita. Anglaterra ha trobat en Bellingham un líder, té Harry Kane el seu golejador i diumenge es podria donar el primer enfrontament de Gordon amb els seus nous companys al Barça. Però desenganyem-nos. Aquí el premi al millor guió se l'enduria aquell que porti Leo Messi, en el que seria el seu darrer partit al Mundial, a jugar la final davant Lamine Yamal, en el que seria ja reblar el clau en allò de passar el relleu del bendito al bendecido Pizquierdo, que cantem a Carrusel. Per cert, cosa seriosa això de Messi, si és capaç de guanyar avui. Finalista al Mundial del 2014, campió el 2022 i de nou seria finalista el 2026. I encara hi ha qui dubta que sigui el millor del tots els temps. A la prèvia ahir, tot i que encara no estan classificats, lluances cap a Espanya i cap a De La Fuente. Les va regalar el tècnic argentí, Lionel Scaloni.
16: Vi un ratito, España no pude ver mucho más porque veníamos para la rueda de prensa y me pareció justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
15: El mateix també el seleccionador d'Anglaterra, Thomas Tuchel.
17: Well, look at his record, I mean, this is unbelievable. Like
18: sembla que no poden perdre cap partit d'eliminació directa. El que ell fa amb aquest grup és extraordinari. Tenen un estil de joc molt definit. Ahir vaig veure una part i em van impressionar molt. Els felicito a ells i al seu cos tècnic. Un assoliment brillant. I tant de bo puguem seguir els seus passos.
17: We have a big challenge to overcome tomorrow.
15: Ni Anglaterra ni Argentina estan per tirar coets pel que fa al joc. De fet, cap de les dues ha engrescat massa amb la pilota. Molt hauran de millorar si volen plantar cara a la selecció espanyola a la hipotètica final. Potser ho fan avui. Vés a saber. El partit es juga a Atlanta, a les 9 de la nit, hora catalana. A la ciutat de la Coca-Cola, ambdós busquen la fórmula per arribar a la final. L'Anglaterra de Gordon o l'Argentina de Messi. Una de les dues s'enfrontarà a la final a l'Espanya de la Min.
12: Ho seguirem amb tu, gràcies, Flaqui, al Carrusel Deportivo. Sortirem de dubtes, veurem qui és el rival d'Espanya en aquesta final del Mundial. És dimecres, és dia de Ramon Besa.
19: Què t'hi jugues?
12: Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
20: Hola, bon dia, Helena.
12: T'he llegit avui al País que deies que cap selecció estima tant la pilota com Espanya. Et va agradar, Ramon, el partit que vas veure ahir?
20: Sí, perquè aquesta estima, aquest amor per la pilota es manté des de fa temps, no? De vegades pot anar més lenta, de vegades pot anar més ràpida, de vegades fins i tot aquesta manera de fer s'ha estigmatitzat amb el famós tiki-taka, de forma despectiva, sobretot amb aquells que no hi han cregut mai. I és evidentment que aquesta velocitat, aquesta circulació, depèn també dels futbolistes que tens. I crec que els que té ara la selecció espanyola són els adequats per jugar aquest sistema de joc. En el que, a més de la idea, jo diria que tots han pujat amb un seleccionador. És com si haguessin iniciat un viatge des del parvulari fins a la final de la Copa del Món. Molts dels internacionals d'avui dia són d'equips inferiors, és a dir, no són jugadors nouvinguts per al seleccionador, i, per tant, el que han trobat és la recompensa a aquesta manera de jugar a futbol, en la que ningú s'assembla a Espanya, sinó que són els únics que juguen d'aquesta manera i aquesta identitat encara els fa més reconeixibles i més admirats.
12: Sí, és que t'agradarà més o menys a Luis de la Fuente, però és cert que ha aconseguit crear un equip d'autor i és que li està sortint tot bé, fins i tot la suplència de Pedri en aquests últims dos partits li ha donat rèdit.
20: I tant, sí, li surt bé la llista. Recorda que la llista li ha sortit bé en el sentit que hi havia molts jugadors que estaven tocats i no sabíem quina posició ocuparien, quin rol tindrien. Li surten bé les alineacions després d'haver-ho retocat amb un parell o tres de posicions, especialment al lateral dret, doncs on Porro s'ha imposat a Llorente, on Fabián juga més que Pedri i on Baena doncs fa gairebé de quart centrecampista perquè no tens un extrem explosiu com el Nico Williams. Després li surten bé els canvis, mirem el que ha passat amb Merino, no? I després té aquell punt de sort que el rival rivals sempre tenen un problema quan juguen contra Espanya. Un dia es lesiona el lateral, l'altre dia es lesiona el central, l'altre dia es fan un penal com a Idiñe. És a dir, tot li gira rodó, és com si tingués mà de sant, que diuen, no?, els castellans, mano de santo, en el sentit que totes li ponen.
12: Sí, sí. Ens deia abans l'Anna Palet, ens destacava que Espanya ha encaixat només un sol gol en aquest Mundial. Ramon, la parella de centrals de Laporte i Cubarsí està funcionant a les mil meravelles. Un Pau Cubarsí que ens apuntava el Fermín Suárez avui a xarxes, el llegia, que ha fallat Pau Cubarsí en 7 partits, 21 passades de 572 intentades. És que és un nen, no hem d'oblidar això, però està fent un Mundial excels.
20: Sí, és que sobre les discussions que hi ha hagut en els centrals, perquè si tu abans de començar el Mundial tothom parla, doncs, per exemple, dels centrals que té França, no? Upamecano i Saliba, i dius, és incomparable amb els que té la selecció espanyola. És perquè la proposta futbolística afavoreix justament que no siguin centrals que només estiguin pendents dels duels i de les pilotes dividides, sinó de... Són centrals que ataquen, són centrals que visualitzen el joc. En aquest sentit, Pau Cubarsí crec que és un extraordinari jugador que té una serenitat als 19 anys que fa fressa, no? El mateix, doncs, el Laporte, que és un jugador, doncs, que durant la temporada ens hi hem anat fixant el que ens hi hem anat fixant, però que té un domini del context i de la situació que el fan encara millor. Els laterals, doncs, Cucurella sí que hi ha un valor contrastat, i d'altra banda, doncs, el Pedro Porro, que el tenia més per un lateral ofensiu, doncs, les cobertures que fa quan s'associa bé amb Lamine Yamal, ja sigui Rodri especialment, o el propi Cubarsí com a central dret, fa que funcionin, que França, que portava 16 gols, em sembla, hagi estat incapaç de fer-li no només un gol, sinó que crec que hi va haver dues ocasions o dos xuts a porteria dels francesos, t'explica que és un equip que funciona molt com un acordió, no? Perquè sap què ha de fer amb pilota i el que no ha de fer sense pilota. I aleshores això ho tenen clar tant els defenses com els davanters. I per mi aquí està la clau de volta, que d'aquesta selecció potser molts abans de començar el Mundial la temien com a col·lectiu, perquè l'estrella, com es diu, és l'equip, però també té jugadors extraordinaris. Recordem com es va discutir la pilota d'or de Rodri, que tothom la donava a Vinícius, o tothom, una gran part, i ara resulta que què explica això? Explica, doncs, que Rodri és un futbolista extraordinari, explica el que és Lamine, que és un jugador que absorbeix tot el joc, o sigui, tot passa, les acceleracions, els desequilibris, passen al voltant de Lamine, i no, la gent encara pensa que hi ha una millor versió de Lamine i que tothom se la reservarà per la final que vulguis. Ahir apareix amb tres jugades, una provoca el primer gol, una altra no acaba amb gol de miracle, i l'última, que va ser per un fora de joc, que diria Luis Aragonés, per el pelo de una gamba, no? Que,
12: sí, sí.
20: Que d'aquells que ara estan tan primirats. Vull dir que, bueno, i fins i tot és una selecció de 26 jugadors, diria, no? I que el fet d'afirmar-se, per mi el més important d'ahir és que tu t'afirmes amb el teu joc, nosaltres juguem així, però al mateix temps negues a França. Perquè, clar, a vegades tu et pots afirmar, però al mateix temps el rival et pot contraatacar o el rival et pot discutir la teva manera. Però és que França ni va existir. O sigui, va ser una selecció empetitida, va ser una selecció més trista després del partit, quan van recórrer a l'àrbitre, no van saber mai què fer, i porta aquella reflexió de que els centrecampistes, sobretot pel futbol espanyol, són la clau de volta de tot, més que no pas els davanters.
12: Un dels reptes, Ramon, segurament de Hansi Flick aquesta temporada, serà aconseguir la versió de Dani Olmo que estem veient amb Espanya, a reproduir-la al Barça.
20: Bé, el que passa que jo crec que Olmo, per la seva manera de ser, és més per períodes, més que no pas la regularitat, m'entens? És a dir, sí. Si tu t'agafes un Mundial o una Eurocopa, o t'agafaria, jo què sé, un Mundial de clubs, a un període molt determinat, crec que la capacitat que té de concentrar-se i focalitzar en aquest temps és molt diferent a lo que és tota la regularitat que exigeix la Lliga. S'haurà de mirar, és possible també, doncs, que el propi Olmo mentalment sigui conscient d'aquesta situació i de que, sent un jugador fora de sèrie, el Mundial. Sembla que el propi Deschamps, no sé si, com que ara t'has de fiar massa de les xarxes, si és que el que jo he vist reproduït, deia que era el jugador que havia destrossat a França. No sé si exactament va ser el que va dir la roda de premsa de Deschamps, perquè no la vaig seguir tota, però crec que és el jugador desllorigador de tot el joc ofensiu, perquè té una capacitat per jugar sense espais, té una capacitat de buscar situacions de perill extraordinàries, la paret que fa en Porro amb el segon gol, la manera de caure a les bandes, o sigui, és un jugador... També ningú té un jugador com Olmo. Fixa't que fins i tot Olise, que era la gran esperança de França i que se'l comparava amb Lamin, va fracassar perquè Lamin fent d'extrem va ser molt millor i va fracassar perquè Olmo, jugant en una posició semblant a la de Olise, va ser molt millor. Mm. Per tant, Olmo sí que d'alguna manera crec que tant ell com Rodri són els que han fet molt complicat l'alineació de Pedri. Entre Rodri i Olmo lliga més Fabián que no pas Pedri. I en això no vol dir que no sigui important, perquè quan Pedri va sortir als últims minuts es va notar, va acabar de matar el partit. Però, per tant, pot ser que tu haguis de jugar amb aquests quatre jugadors i afegeixes a Baena al mig del camp i tens una línia de centrecampistes extraordinaris, que són el motor i el que va bombejant les pilotes tant a nivell defensiu com ofensiu.
12: Ramon, crec que intueixo la resposta, però quin rival t'agradaria per la final contra Espanya el proper diumenge?
20: Intueixes bé, Argentina, sí. Perquè seria, primer, és un Lamin Messi, no? Tot el que significa des del punt de vista dels que ens agrada el Barça i seguim l'actualitat. Seria també, doncs, a veure si es dona el relleu, no es dona el relleu, o com es relacionen els dos. Seria el campió d'Amèrica i el campió actual del Mundial amb el campió d'Europa. Recordem que aquesta Amèrica... aquest partit Argentina-Espanya s'havia de jugar l'estiu passat i no es va jugar perquè no hi es va trobar el moment. És a dir, és un partit que no s'ha donat mai en els Mundials i, per tant, m'interessa més. I crec que també la manera de jugar de la selecció espanyola li va més bé a Argentina que no pas a Anglaterra. Anglaterra és un equip més punyetero i Tuchel és una mica com Olmo. A partits curts, o va guanyar una Champions, recordo, o Porto contra el City amb un gol de Havertz quan era l'entrenador del Chelsea, que dius, bueno, allò és un dia, no? I per tant, ell pot ser que tingui més problemes de durant una temporada, perquè és molt intervencionista, és un entrenador que ho carrega tot, és molt punyetero, mira tots els detalls, i em fa més por que no pas la naturalitat que té Argentina. Argentina és molt transparent, sabem com juga, i d'aquesta manera jo crec que veuríem un partit més divertit i que, sobretot, el plaer de veure Lamin Messi, per als que tenim aquesta proximitat culer, ens faria contents.
12: Un partit que seria històric, com diu el Ramon, amb Lamin i amb Messi. El que sabem és que la FIFA prepara, Ramon, per aquest descans de la final, un espectacle únic. Hi haurà, segons el Times, avui publicaven actuacions de Justin Bieber, de Shakira, de Madonna, de Coldplay, un show que durarà uns 25-30 minuts, diu el Times. El New York Times, als Estats Units, diu que la FIFA treballa perquè no superin els 20 minuts. No sé això què et sembla, Ramon, perquè ja el descans del Mundial de Clubs va ser de 24 minuts en una decisió que va ser molt criticada cap a la FIFA. També intueix una mica per on anirà la resposta, però...
20: Sí, coneixes molt.
12: Sembla com que el futbol passa a un segon pla amb una final d'un Mundial.
20: Bueno, és un showtime, no? Vam parlar ja els temps de partir el partit amb quatre temps. Tot això és anar en contra el que és l'essència del futbol, per mi. No m'interessa absolutament per res. O sigui, si la gent... Això vol dir més audiència, si això vol dir més públic, que això vol dir agafar els joves... Miri, ja passo. És a dir, saps quina ha estat la gran satisfacció que m'emporto fins ara? És que ni això ha aconseguit matar el futbol. O sigui, per més que hi hagi mitja hora, que duri 3 minuts, 5 minuts, les pauses d'hidratació, per més xou que fotin, el futbol continua sent el futbol. Per això penso que és la gràcia que té la selecció espanyola, no? Que és la pilota. O sigui, el joc el futbol vol la pilota. O sigui, jo a veure, vull veure si algun d'aquests artistes és capaç de familiaritzar-se al saber què és una pilota. Tot el que més em sembla, doncs, mira, superflu, ja et dic, audiència, el nou concepte aquest americà, que continuen insistint en invertir en clubs, en intentar, doncs, que aquesta marca, que ells no entenen, perquè no saben jugar al futbol, juguen al soccer, i per entendre el soccer han de portar a Messi. Aleshores, això els fascina, i què han decidit? Doncs ja que no podem controlar la pilota, doncs controlarem tot el que rodeja la pilota. Aleshores, a mi tot el que rodeja la pilota, ho sento, soc molt avi ja, soc una persona gran, i aquestes coses, i soc molt favorable, com tu saps, al jovent, però crec que el jovent, com volen, ja van amb un recital viu, un que ara concert. Són moda, tothom al concert, se'n van on volen, i no necessiten estar pendents de la pantalla de televisió. Ara, si això concentra més audiència i es dispararà i donarà més calés, doncs vinga, la pilota, tinc la sospita de que és molt extraordinària, però algun dia l'inflaran tant que petarà. I el dia que rebenti, aleshores tornaran a jugar-hi els pobles, els que teòricament al pati del col·legi es distreien jugant a futbol i els hi encantava, mentre un altre grup de gent deia quina cosa més avorrida, i aleshores tornarem a començar.
12: Tornarem a començar. Sort que, com diu el Ramon, no han aconseguit matar el futbol, malgrat ho intenten alguns. Ramon, moltes gràcies per aquests minuts al Que t'hi jugues. En parlem, si et ve de gust, la setmana vinent.
20: Sempre que vulgueu, ja ho saps. Moltes gràcies, Helena.
12: A tu, Ramon. I Laia Pujals, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
12: Parlàvem ara d'aquesta semifinal entre Argentina i Anglaterra, que es disputa avui a les 9 del vespre, que té un rerefons polític important, no és només un partit de futbol.
3: Exacte. Principalment és per la sobirania de les Illes Malvines o Illes Falklands, depèn de qui li demanis. Actualment són patrimoni del Regne Unit, però Argentina en reclama la sobirania. L'any 1982, els argentins inicien una guerra per recuperar-les. Cesario Rodríguez, que és catedràtic emèrit de la Facultat de Dret de la UB i expert en ciència política, ens explica les claus que va tenir el conflicte.
21: La Guerra de les Malvines va ser una operació desastrosa de la dictadura militar argentina. La Junta Militar Argentina va topar amb un govern britànic especialment dur. En aquest cas va funcionar perfectament la famosa relació especial entre els Estats Units i el Regne Unit, que es van coordinar per fer fora de les Malvines als militars argentins. I tot i que es va oferir resistència, la derrota final va ser inevitable. A banda del drama humà dels soldats morts, dels dos bàndols, l'únic efecte positiu d'aquesta guerra va ser la caiguda de la dictadura argentina.
12: Aquest és el context de la Guerra de les Malvines. Quatre anys després, Argentina i Anglaterra es van trobar uns quarts de final del Mundial, amb èxit 86, fa 40 anys, i per Argentina, Laia, va ser com una manera de venjar-se d'aquesta guerra.
3: Exacte, sobretot perquè Maradona marca el primer gol amb la seva mà esquerra i acaben guanyant el Mundial. Pels argentins, de fet, hi ha un càntic que diu que els anglesos els hi van robar les Malvines i ells van robar un Mundial. Després d'aquell partit es tornarà a trobar França 98, que acaben 2-2 i Argentina guanya els penals. També a Corea del Sud, Japó 2002, aquest cop amb victòria anglesa. I, per tant, el partit d'avui sembla més un partit, com deies tu, Helena, però Scaloni ha volgut deixar clar que només és futbol.
22: És un partit de futbol, eh? El mensatge és que és un partit de futbol. No busquem altra cosa, és un partit de futbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
3: Una actitud que, de fet, Thomas Tuchel s'hi ha sumat, dient que la història no els pertoca a ells.
23: Crec que és important que no entrem en la història perquè no té res a veure amb nosaltres. Entenc que és una gran part de la cultura argentina i una gran part del que els mou i és just. Però no és res que ens ajudi a nosaltres. Crec que serà un partit intens, emocional, per com juguem i pel que hi ha en joc. Em sorprendria que no fos així.
24: Would surprise me a lot if it was like a calm and cool-headed...
3: Tot i així, com escoltem, el càntic de, en aquest cas del vestuari d'Argentina, però també de tots els argentins, és Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. És a dir, les Malvinas van abans que els dos astres argentins. I, de fet, un altre incident del partit d'avui és aquest, que Leo Messi mai ha jugat contra els anglesos.
12: Ho farà aquesta nit a partir de les 9 del vespre. Ja sabeu que a partir de les 8 us ho expliquem tot al Carrusel Deportivo.
19: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
12: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
25: Bon dia, Helena.
12: El dia en què l'Espanyol comença la seva estada de pretemporada.
25: El conjunt de Manolo González es desplaça, com és habitual, a Torremirona, on hi estarà una setmana i disputarà dos partits. Dissabte a les 8 contra l'Olot a l'estadi dels Garrotxins i dimarts que ve a 2:15 contra el Pau Futbol Club al Municipal de Peralada.
12: De Nevat ens desplacem fins a Rialp, on s'hi està celebrant el campus de Pep Guardiola.
23: Sí, és notícia perquè el tècnic de Santpedor ha convidat a 28 nens palestins afectats pel genocidi perpetrat per Israel. Aquests infants van arribar dissabte passat a Barcelona i s'han incorporat a la dinàmica del campus. L'organització ha anunciat que aquest fet es podria repetir en properes edicions.
12: Definits els grups de la Lliga Catalana de Bàsquet.
23: Quinzanes Manresa, Barça i Morabanc Andorra el primer i Assisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida el segon. La Lliga Catalana, torneig que es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre al Palau d'Esports de Tarragona, un altre punt de poliesportiu. El Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
12: El Tour, nova exhibició, el màxim aspirant, el mallot groc que es manté líder en solitari.
0: Tadej Pogačar, nueva victoria que va a servir para reafirmar ese primer puesto en la
12: avui etapa número 11, des d'allà Borja Cuadrado.
5: ¿Qué te juga? Saludos, buen día desde el Tour de Francia, undécima etapa para partir a las 2 menos 10 de la tarde con una jornada de 161 kilómetros entre Vichy y Nevej, en teoría de transición, aunque es un término que no gusta para nada en el pelotón. Los velocistas deberían imponerse en esta jornada. La última vez que llegó el Tour a esta tierra ganó Alessandro Petacchi, el italiano, en 2003. El Tour que sigue comandado por Pogačar después de su exhibición en Leliogán. En teoría, mañana otra jornada llana y el fin de semana tríptico en los Vosgos, donde Pogačar podría dejar más que resuelto, si no lo está ya, este Tour de Francia 2026.
12: Gracias, Borja. Anem al quiosc.
19: Al quiosc del Marcos.
12: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. Quizás subestimamos a España, escriben en el New York Times, precisando que su victoria impresionante por completo sobre Francia sirvió como un recordatorio de que no hay un equipo mejor para pasar el balón en el fútbol mundial. En The Athletic, la sección de deportes del prestigioso diario de Estados Unidos, se va un poco más allá en el análisis firmado por Adam Crafton. España no está cubierta de polvo de estrellas. Es una de las razones por las que están en la final de la Copa del Mundo. Y Mbappé solo pudo tocarse la nariz con frustración. En una semifinal de un Mundial no ocurrió nada para el segundo máximo goleador de la historia de este campeonato. Y como escribe el periodista, cualquier análisis francés debe reconocer que cayó ante una de las grandes actuaciones colectivas de todos los tiempos en una Copa del Mundo. Un partido que lleva la firma d'Espanya i con el estilo español.
12: Gràcies, Marcos. Un partit que es va viure així al Casino de Barcelona.
7: Bueno, me hace mucha ilusión ver a la... Me hace mucha ilusión ver a la misma chusma.
8: No, sí, perquè és que... Chusma al cap d'esport.
12: El Jordi Martí, eh? Cristóbal Chacén, què tal? Bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Elena. Va ser una bogeria. O sigui, jo estic encara, us ho dic de veritat, estic païnt encara el que vam viure ahir al casino.
12: Escoltem, o sigui, aquí els càntics de la gent,
9: sí,
12: com s'animaven.
9: Sí. Sala Cotton, Casino Barcelona, a rebentar. O sigui, un ambientat espectacular. La gent amb ganes de passar-s'ho bé. El partit va acompanyar. Va ser espectacular el partit de la selecció. I clar, ara tenim la gran final.
12: És que tenim
9: la gran final
12: que
9: aquest diumenge,
12: sisplau. Que pot ser la final de les finals, Cristóbal.
9: No, serà una juerga descomunal la que muntarem a Casino Barcelona. Us esperem aquest diumenge.
12: Escolta'm una cosa, el tio Faja ja el podem batejar com el talismà, no?, de la Roja, perquè...
9: Clar, no.
12: Des del primer partit no ha fallat.
9: Sí, ara està esperant que passi a Argentina i anirà con su matecito, con su quilme, con su... Sí, clar, no, recordeu que el tio Faja va en contra de la selecció i, clar, cada setmana, amb Bèlgica, amb Portugal, amb Àustria, vull dir, ha anat amb totes les seleccions possibles i aquest diumenge, doncs, o Anglaterra o Argentina, una de les dues.
12: Cristo, però, què vaja, han de fer els que us vulguin acompanyar diumenge a les 9 al casino?
9: Molt fàcil, doncs entrar a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, i aquí sí que us demano que feu un esforç i les descarregueu ràpid, perquè la Sala Cotton estarà a rebentar. Muntarem una gran festa. Què us he de dir? Si no he vingut encara, o sigui, és una sala espectacular, amb aire fresquet, amb una barra de bar, amb una pantalla gegant, amb el carrusel deportiu a todo trapo, vull dir, bon ambient...
12: No es pot demanar
9: més. Què més es pot demanar? No,
12: no es pot demanar més.
9: En un entorn incomparable com és el casino, que molts de vosaltres, dels que veniu, jo us he vist que abans i després esteu, doncs, disfrutant de la vida. A més, hi ha una cuina fantàstica, perquè més enllà dels restaurants que tenen el casino, com la Vinoteca o el restaurant Ají, que són extraordinaris, són referència, allà a la mateixa sala Cotton, doncs clar, la gent es fot uns tiberis, unes festes, un festival de sopar, que si hamburgueses, que si braves, que si biquinis, que si pauses d'hidratació, vull dir...
12: Doncs ja ho sabeu.
9: És que trobaré a faltar, jo, ara se m'acaba el Mundial i em quedo trist, perquè i ara què? Ara què?
12: Ara què? Espera, que el plat fort arriba diumenge a les 9, ja ho sabeu, si els voleu acompanyar, casinobarcelona.com, allà us descarregueu les vostres entrades. Moltes gràcies, Cristóbal, parlem demà.
9: Vinga, que vagi molt bé, adeu, fins demà, adeu, adeu.
1: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
12: Nil Solà, Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
12: Ha ocupat aquesta final d'Espanya del Mundial la gran part del que t'hi jugues, però hem de parlar del Barça i no amb molt bones notícies, males notícies precisament per Hansi Flick, perquè Frenkie de Jong, Nil, pateix una lesió de genoll important.
2: Sí, pateix una lesió de genoll important. És veritat que falten les últimes proves mèdiques, però hi ha preocupació, existeix preocupació real en el club. Apunta a ser una lesió del voltant de 4 mesos que se li va detectar quan Frenkie de Jong va tornar el dilluns a fer una petita revisió, igual que a Ronald Araujo. Aquest va ser el primer diagnòstic, hi havia una lesió, ara se l'està tractant. És un problema important pel Barça. Com que el Barça no té problemes per inscriure aquest any a nivell de fair play, no hauria d'utilitzar aquesta baixa de 4 mesos si és que al final es confirma per poder inscriure un altre jugador. I amb aquesta baixa de De Jong hem d'esperar a conèixer l'abast d'aquesta lesió, però hi podria haver una indemnització per part de la FIFA, perquè quan hi ha una lesió amb les seleccions així passa. Ja va passar amb el cas de Gavi, que pel que hem pogut descobrir va al voltant d'un màxim de 20.000 euros, per tant, en el cas del Barça, i ho concretarem quan sapiguem, insisteixo, el diagnòstic, serien uns 2 milions d'euros si es confirmessin aquests 4 mesos de baixa.
12: Doncs pendents de les notícies que ens puguin arribar de Marc Casado, no sé si això condicionaria la sortida o no de Marc Casado aquest estiu.
2: En principi no. En principi Marc Casado, pel que sabem, ha de sortir igual. Aràbia continua apretant amb força, el continua temptant, no té decidit del tot. El que sí que sabem també és que Tomi Marquès assumiria segurament el rol de Marc Casado, és a dir, un futbolista que ja ha estat en dinàmica del primer equip, que està entrenant també ara amb el primer equip, i que si Marc Casado surt, que insisteixo, el més normal seria que sí, acabaria fent, ocupant ell aquesta plaça. També sortirà, o ha de sortir, Rooney Bargi. No és cap notícia, ho venim explicant ja fa mesos a l'antena de la cadena SER, però se li busca sortida, i més amb l'arribada d'un Karim Adeyemi, que res, d'aquí a poc més d'una horeta i mitja, agafarà ja un vol privat. Està previst que arribi avui a 4:45 a l'aeroport de Barcelona.
12: Te'n vas a rebre'l, no, Nil, a l'aeroport?
2: Perquè tinguem el vídeo per les xarxes socials i tot això que
12: home,
2: es porta,
12: donar-li la benvinguda,
2: que es porta ara,
12: no?
2: Li donarem la benvinguda, aviam si ens fa una segunda ta, com va fer aquell dia
12: home, el Papa brutal, en directe.
2: Seria brutal. Demà, però, proves mèdiques i pendents de conèixer quan serà la presentació del fitxatge, pendents de l'agenda de Joan Laporta. En clau Mercato, també, Ter Stegen, tot acordat entre clubs, amb el Barça i l'Àjax. Ell vol anar amb Mitchell el volia. Falta un tema fiscal, que ho està ralentitzant en un pèl, però, en principi, doncs, aquesta sessió que s'ha de completar sense cap problema. Més noms propis, el de Brian Fariñas. Ahir explicàvem el que dijues que estava entrenant amb el primer equip. Doncs el fet d'entrenar-se amb el primer equip ha fet que es pari, que es bloquegi, com vam explicar ahir al migdia a l'antena de la SER, aquesta sessió, aquest traspàs al Girona. De moment, Flick el vol veure, Flick no té Fermín encara perquè no està entrant amb el grup, Flick no té Dani Olmo, a Flick se li ha lesionat Frenkie de Jong, per tant Flick diu, parem aquesta operació, el vull veure. No és una operació que hagi caigut al 100%, però de moment Brian Fariñas es queda entrant amb el primer equip del Barça. I després també hi ha un altre futbolista que, si tot va bé, estem parlant de Bissibu, l'extrem belga que juga al Bruges. Falta l'acord amb el club, amb el Bruges, podria rondar els 10 milions d'euros. Hi ha l'optimisme per part del Barça de que es farà amb el jugador. Fa mesos que està tot acordat perquè vol venir aquí, vol gaudir aquesta oportunitat. Estem parlant d'un futbolista que comptaria i vindria el primer equip del Barça en una operació similar a la que es va viure l'any passat amb Rooney Vergi.
12: Doncs ja heu escoltat l'actualització del mercat del Barça que ens ha fet el Nil Solà, sobretot pendents de com podria afectar aquesta lesió de genoll de Frenkie de Jong en el dia en què Adrià Soldevila, què tal? Bon dia, ja l'havia saludat, perdona, torno a saludar. Sí, sort que no tenim el Cazorla ara, perquè si no aquest tall me'l posaria segur. Ja tenim més detalls d'aquesta assemblea extraordinària que vol fer el Barça per tal de demanar un impuls, no? Va dir el president, per tal de demanar...
4: Exacte.
12: Poder demanar més diners, no?
4: La Porta, pel Camp Nou. Dia de la seva presa de possessió, va dir això.
10: I dir-vos que en breu convocarem una assemblea general de compromissaris per explicar l'estat de situació de tot el que és a l'espai Barça per donar-li, doncs, un impuls, perquè penseu que quan abans l'acabem, doncs abans tota aquesta situació de bonança que us estic anunciant es produirà.
4: Aquest impuls, ja ho vam explicar, és una petició als socis perquè autoritzin el Barça a demanar més diners a Goldman Sachs per afrontar la reforma del Camp Nou. Els diners es van acabant i el Barça necessita més. A hores d'ara, el finançament era de 1.450 milions. El que sabem és que aquest finançament estarà, o aquesta petició estarà, entre 300 i 400 milions d'euros, no està del tot decidit, entre 300 i 400 milions d'euros li demanarà el club als socis que l'autoritzin a poder-ho demanar. Aquesta assemblea es farà entre finals d'agost i principis de setembre. Ens han explicat. Entre finals d'agost i principis de setembre, sempre coincidint amb un partit al Camp Nou. Veurem si serà a la jornada del dia 23, a la jornada del dia 27, o ja ens anirem a principi de setembre, però coincidirà amb un partit del Camp Nou.
12: Doncs veurem quin dia es concreta aquesta assemblea extraordinària que, com ens diu el Solde, el Barça preveu en ella de poder consultar els socis per demanar entre 300 i 400 milions d'euros que se sumarien als 1.450, com dius, o sigui que ja ens enfilem a prop dels 2.000 milions d'euros pel Camp Nou, de moment.
4: Ens anem a 1.800.
12: A dia 15 de juliol, quan passi aquesta assemblea, però de moment 1.800 i sumando, que diria aquell. I Solde, també has tingut accés a tres escrits del Madrid, del Real Madrid, al cas Negreira, tres escrits que ha entregat a la jutgessa. Recordem que el Madrid està personat a la causa del cas Negreira com a acusació particular, com a perjudicat, i ara demanen coses a la jutgessa.
4: Sí, mira, en primer lloc, el Madrid demana que el Barça presenti tota la documentació que té de compliance entre els anys 2010 i 2018 del club, perquè el 2010 és el moment en què entra en vigor la llei orgànica que obliga les empreses a tenir un control intern. El compliance és això, és un control intern. El Madrid, doncs, vol documents, protocols, mesures, procediments interns que s'han dut a terme per prevenir delictes al Barça. Vol saber si es van aplicar totes aquestes mesures en els pagaments a Negreira o no es van aplicar, o si no hi havia mesures reals i aquests protocols eren només de cara a la galeria. El que sospita el Madrid és que els controls interns del Barça diu literalment que s'hi quedaven deliberadament en suspens quan es tractava dels pagaments en senyor Negreira. I també vol que s'aporti la investigació interna que va dir el Barça que faria o que havia de fer després que el que Ketijugues destapés aquests pagaments a Negreira al març del 2022. Aquesta investigació interna, el Madrid vol que el Barça la porti al jutjat. El segon escrit del Madrid és una queixa, bàsicament, és la queixa per la posició de la Federació Espanyola, que diuen que no és realment d'acusació. Diuen que té una actitud massa tèbia, tenint en compte la posició privilegiada de Negreira i del seu fill a la Federació Espanyola, del CTA, durant tants anys, i per les xifres que cobrava del Barça. I el tercer escrit és una petició de pròrroga de la instrucció, ara mateix estem en instrucció ja des de fa bastants anys, demana al Madrid que es prorrogui fins l'1 de març del 27, és a dir, 6 mesos més, a comptar des del setembre, perquè ara mateix la instrucció està datada fins al setembre. Doncs el Madrid demana 6 mesos més, perquè falten algunes declaracions, com Gerard López o Antonio Alonso, que era el delegat del filial del Barça, que estan previstes pel 13 de novembre, i perquè també la jutgessa ha de resoldre aquestes peticions que dèiem ara del Madrid sobre aquesta documentació del Barça.
12: Doncs aquestes són les peticions que ha fet el Madrid a la jutgessa del cas Negreira, gràcies Solde. Ho anirem seguint aquests dies. En tot cas, això reconfirma el que sempre heu explicat al Sique i tu, que el Madrid es persona aquí al cas per estar alerta i atent i ben informat, no?, de tota la documentació i tot el que hi ha en aquest cas.
4: El que passa que hi ha documentació interna privada del Barça que ja va demanar al Madrid fa un temps una certa documentació, que no era aquesta, sinó que era una altra, sobre temes econòmics, que la jutgessa li va dir al Madrid que no venia a compte això, que no era conseqüent i que el Barça no havia d'entregar documentació interna d'aquest estil. Veurem a veure què passa amb aquesta petició.
12: Gràcies, Solde.
4: Fins ara.
12: Els oients més fidels del que t'hi jugues sabran que cap a aquestes dates tenim premi per ells.
11: I un premi impressionant, un premi que agrada moltíssim, un premi que ja és sinònim d'estiu al que t'hi jugues, perquè saps d'aquells plans, Helena, que agraden a tothom? És
12: sí.
11: A dir, petits, grans, és igual, amb família, amb amics, aquells en què no hi ha debat, que no hi ha excuses. I és que això és PortAventura World, efectivament, PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui, al que t'hi jugues, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients del que t'hi jugues, perquè el pla perfecte existeix i pot ser el teu PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord. Diem el número màgic 933-44-1411, 933-44-1411. És el moment, Helena, ja ha arribat.
12: No calia, Anna,
11: que
12: donessis
11: t'hi jugues
12: el telèfon. Hola, què tal? Bon dia.
13: Hola, bones.
12: Com et dius?
13: Josep,
12: des d'on ens truca, Josep?
13: De Tarragona.
12: Doncs mira, et quedarà ben aquí a prop. Tu t'emportes les primeres entrades de PortAventura al que t'hi jugues en aquest estiu. Inaugures la temporada. Ja saps amb qui aniràs?
13: Sí, tant. La meva parella i els dos fills.
12: Bueno, doncs que gaudiu molt d'aquest pla de PortAventura. Gentilesa del que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos, Josep.
13: Vinga, gràcies.

0: Asier, i un últim apunt de bàsquet abans de tancar el Que t'hi jugues, perquè en les últimes hores Xavi Pasqual ha deixat de ser oficialment entrenador del Barça, signa per Dubai, i el Club Blaugrana acaba d'anunciar fa uns minuts que reforça l'equip amb Josh Nebo.
1: Doncs sí, arriba Josh Nebo, pivot estatunidenc amb passaport eslové, que signa fins al 2029 i arriba provinent del Milà. Ara mateix ja sabem que han arribat dos jugadors, com són Oliverien Camua i Justin Robinson. El primer és a la pivot per complementar en principi, perquè veurem què acaba passant amb Toko Sengheli, aquesta posició de 4. El segon és base, amb passat a l'NBA i que ja ha jugat a la CB, perquè va tenir un breu pas per Brogan. A partir d'aquí, ara mateix, fins que acabi de concretar-se, de resoldre la situació amb Baskonia, perquè pugui arribar Xevi Pujol, sabem que qui està encarregant-se de tota la secretaria tècnica és Mario Bruno, que continuarà al club encara que arribi el de Manresa, encara que arribi Xevi Pujol. Llavors, altres noms que estaven sonant, com aquest, el de Neu, que ara ja és oficial, anàvem a dir que estaven ja a punt d'anunciar-se. Un altre tema és el de Tyrese Martin, que encara està en negociacions amb el Barça i que, si bé és cert que sembla que està bastant encaminat i que tot va per bon camí, encara no està del tot tancat.
0: I com dèiem, Xavi Pasqual ja és història al Barça.
1: Doncs sí, ho va anunciar el de Gavà al maig, que deixaria el club, però fins ahir no es va fer efectiva la seva clàusula i, per tant, no era oficialment, no deixarà de ser oficialment l'entrenador del Barça. Qui arribarà segurament sigui Sekulić, que sembla que serà el nou entrenador. De fet, les negociacions sabem que van per molt bon camí.
0: Doncs esperant notícies de Sekulić, que com apunta la Sier, tot apunta que s'acabarà convertint en el relleu de Xavi Pasqual a la banqueta del Barça de bàsquet. Gràcies a Sier.
1: D'acord.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara comença la treva amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, i a partir de les 8 del vespre, Carrusel Deportivo a Espanya espera rival per la final del Mundial. Anglaterra o Argentina se la juguen avui a les 9. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda. Arriba la dosi de desconnexió diària, d'aturar-se una mica i passar una bona estona plegats. A més, continuem en plena onada de calor, per tant, important refrescar-nos, hidratar-nos i escoltar-nos.
2: Escoltar-nos també va bé per l'onada de calor aquí, o què?
1: Tot el que sigui alegria sempre suma, clar que sí.
3: Però abans de començar, passem per Puigcerdà, que ens ha arribat un WhatsApp al 648-83-43-78.
4: Soc el Pau Penyalbert i us envio aquest missatge des de Puigcerdà.
5: I com a curiositat, jo vaig néixer a Múrcia, la meva família és de València, però m'he criat a Catalunya.
2: Tot connectat.
5: Tinc una petició que no sé si podeu acomplir, que fa temps que em ronda pel cap i que ningú em fa cas. La meva banda preferida es diuen D'Igual, són de Reus, però com canten en castellà, no hi ha cap ràdio a Catalunya que els programi ni que posi cap cançó d'ells. Si feu que soni D'Igual, ha de ser a la treva, em fareu l'home més feliç del món.
2: Doncs ja sabeu, que ens podeu enviar un WhatsApp al 648 83 43 78 i parlant de música, que avui també estrenem secció on cada dimecres reprem un músic que es portarà i ens parlarà del seu One Hit Wonder i avui ens estrenem amb la Su. I de la música també passarem a l'escriptura perquè també descobrirem com és la treva de la Mar Picó.
1: Però primer, en el tema del dia d'avui, abordarem una pregunta. Ha deixat l'estètica de ser representativa?
3: Benvingudes i benvinguts. Això és la treva.
2: Aleshores, avui el tema és si l'estètica ha deixat o no de ser representativa.
1: Exacte.
2: I què vol dir això, exactament?
1: Que durant molt de temps relacionàvem una vestimenta o un estil amb un determinat tipus de pensament. Per exemple, els tatuatges, piercings, tints de colors, s'associaven a la gent que volia trencar amb allò més tradicional. En canvi, els estils més recatats i elegants es relacionaven amb les maneres més conservadores de pensar.
3: És com que la moda sempre ha tingut una funció una mica d'endreçar la societat, bé sigui com per les classes socials, en plan el que vesteix millor o és més ric, o bé també per distribuir a la gent en grups o en tribus socials. Ja ho deien a la pel·lícula Mean Girls, que on expliquen que els menjadors es divideixen en les tribus urbanes.
6: Verás, donde te sientes en la cafetería es crucial, porque allí están todos. Novatos, rockeros, pijos, cachas de primero...
1: Però tot això s'ha desdibuixat una mica perquè ara ja no has de portar una ronyonera o una rasta per reivindicar una ideologia d'esquerres de la mateixa manera que et pot sortir una persona amb tatuatges i piercings predicant un discurs d'ultradreta.
2: Llavors, perquè ens entenguem, no? Això vol dir que ja no ens identifiquem amb el que portem posat. Mira, farem una cosa. Ho preguntarem als oients que ens poden enviar, recordem el WhatsApp, al 648 83 43 78, que ens preguntin quin és el seu element que més els defineix. No sé, per exemple, quin seria el vostre.
3: Jo crec que el meu seria el cabell, 100%.
1: El meu jo crec que és el tatuatge de flors que porta al braç, que tampoc és extremadament gran, però la gent sempre com que em recorda quan porta una samarreta curta, evidentment, per aquest tatuatge. Però, tot i que les coses han canviat, sí que continua anant una mica lligat la vestimenta a la ideologia. La cosa és que hi ha una gran diferència entre ara i, per exemple, com sonava tot això als anys 90.

0: Això és Freedom 90 de George Michael.
1: Està perfecte, està perfecte.
0: Molt bé, ho he fet molt bé. Amb un videoclip que va estar...
1: Ara 40 ja, eh?
0: Que va estar protagonitzat per les top models de l'època. Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy, Tatiana, Linda Evangelista... En aquella època, la moda era el luxe i el bon gust.
1: Però clar, després dels 90 van passar a sonar d'aquesta manera. I Nirvana va entrar en escena com un torrent i es va crear un gran fanatisme pel Kurt Cobain.
2: I a part de... O sigui, el Kurt Cobain era com el màxim exponent del moviment grunge, però és que a part d'això, als 90 també, jo que m'he obsessionat, crec jo, i la meitat de la població aquest any, amb la Carolyn Bessette Kennedy i el John Kennedy, que és com l'estètica aquesta minimalista, perquè als 90 teníem les models que ha dit l'Aitana, teníem el grunge, però també com era l'època del minimalisme, perquè... O sea, he estat mirant que als 60 es va portar tot superminimalista perquè les dones visteixin com la Margaret Thatcher, que era com l'ordre, el poder... Què passa als 90? Que la dona torna a incorporar-se al mercat laboral. O sea, ja està

0: O sea, ya está full incorporada y vuelven a potenciar la figura de la dona como una dona de negocios. Y a vos es como el luxe, la moda, todo elegant.
1: Sí, sí, pero a mí el que m'agrada del grunge, que definim una mica el que és, vol dir literalment greixum, és que es va originar contra una reacció de l'opulència, el minimalisme, tot allò dels negocis, el que comentaves tu, pues el grunge va sortir contra tot això i es va popularitzar a través de la música de Nirvana, que és... És com que la gent va dir, fins aquí, no estic d'acord en tot este moviment que esteu fent.
2: I és cert que els moviments d'estètica sempre han anat molt lligats amb la música, ara de Jan Kurt Cobain, George Michael, però també, si per exemple actualment escoltem cançons com aquesta, què us ve al cap?
3: L'olor de podrit de València en bosc calent, expulsat per l'arc de l'estació de tren.
2: Aquesta t'agrada, Aitana?
1: Home, la terreta, que són de pego, he de dir. Jo.
2: Total.
0: I per mi és el que un profe meu deia, per dir-ho bé, canespitos, o sigui, perro flauta, que està com estètic una mica de la rinyonera, les rastes i la jaqueta de xandall amb quadres...
1: Doncs això és el que em referís, que ara no veig un moviment tan gran ni associatiu referent a l'estètica. Ara pots escoltar La gossa sorda i portar un clean look i uns mocassins, i pots escoltar Tabureta i portar una ronyonera. És com que tot s'ha desdibuixat molt.
2: Encara és una mica estrany, perquè si vas un cotxe de Tabureta pots trobar-te algú, però sí que és cert que no és tan bèstia, penso jo.
1: No, igual no, però jo crec que jo, per exemple, jo aniria a un concert de La gossa sorda, però no em caracteritzaria per anar a un concert. Tot i això, crec que qui ens ho podrà explicar millor és l'estilista Jaume Miró. Bona tarda, Jaume.
4: Hola, bones, què tal?
1: Molt bé. Tu creus que l'estètica ha deixat de ser tan representativa?
4: Jo crec que en part sí. Sí, sento que abans la manera de vestir reflectia molt clarament doncs, quin estil de persona eres o quin tipus de música t'agradava, fins i tot amb quines companyies et movies, i sento que últimament, i més amb les xarxes socials, no?, i amb el tipus d'influència que hi ha, sobretot sobre la gent jove, doncs cada cop s'està diluint i creant com una homogènia més gran.
2: I, per exemple, no sé si les xarxes han contribuït a que tothom vesteixi d'una manera una mica més uniforme.
4: Bueno, clarament. O sigui, els algoritmes ens han fet molt mal amb això, a part de, doncs, per exemple, els influencers, no?, que en part també són anuncis, són un patrocini que fa que siguis molt més influenciable i que vulguis com unir-te una mica a aquestes tendències que avancen molt ràpid i que el que volen d'alguna manera és atrapar i que tothom vagi més igual.
0: Jaume, però a dins d'anar tots una mica més igual, sí que és veritat que jo, per exemple, veig un Instastory de la Maria Pombo o d'alguna que es vesteixi similar i penso Cayetana, igual que de mi pensen, que vesteixo normal, però pensen, vale, aquesta tia votarà a X partit. O sigui, tu creus que segueixen havent prejudicis?
4: Sí, jo crec que, mira, com ho has dit molt bé, sento que cada cop la moda ens està separant una mica més a nivell polítics.
0: Va,
4: però
0: exacte.
4: Sí que és veritat que sento que potser el 2090 doncs, era més com qüestió de gustos o musical o saps, com algo més de culte, i ara sento que sí que és veritat que la separació d'estils és més algo polític.
2: I, per exemple, ara abans hem escoltat un tall de Xiques Males, però jo tinc al cap molt High School Musical, no?, que a la generació Z abans hi havia les tribus, no?, les skaters, els emo, etc. Això segueix passant avui a les escoles, que cada tribu té una mica la seva estètica, la seva forma de vestir, de representar-se estèticament?
4: Bueno, mira, jo, persona, ja no vaig a l'escola.
2: Bueno.
4: Llavors, no t'ho sé del tot, però sí que és veritat que en generació Z sento que li donem bastant important a la moda, però hi ha una gran part dels joves que experimenta, però fins i tot és nicho, és una part molt petita, i que al final s'està, com he dit, com tot una mica fusionant, i per molt que la gent mostri un interès, aquest interès també és algun molt generalitzat, que al final acaba formant part d'una corrent i d'una macrotendència. No és algun nicho ja interessar-se. Sí que hi ha partits molt concrets, però són molt més petits.
1: Perquè, per exemple, tu creus que ara ens vestim més per pertànyer a una comunitat o per diferenciar-nos? Busquem més el cridar l'atenció en el que portem que abans?
4: Sí, clarament, des que hem entrat als 2020, sento que és com per semblar-nos més uns als altres. Sento que aquest canvi de dècada ho ha canviat molt així.
2: I quan d'aquí uns anys recordem el 2026 o aquesta època, els 2020, quin creus que és l'element que més defineix aquesta època que estem vivint?
4: Jo crec que encara que sigui una referència en l'instrument del 2000 al Y2K, com l'adaptació que hem fet dels 2000 durant aquesta dècada, tant com de maxi sneakers, de pantalons amples, com aquest rotllo, i també, per altra banda, i no es pot negar, com el clean look Hailey Bieber, que, o sigui, crec que és com el més present actualment encara que sigui

0: i més amb més femení, però vull dir que es veu moltíssim.
1: I, o sigui, has dit ara mateix que, depenent de l'any, el recordarem d'una manera, però a tu no et surten vídeos, que a mi em surten molt a Instagram, de com es posarà aquesta roba una persona de la Gen Z o una persona millennial? És com, n'hi ha un gap tan generacional a l'hora de vestir-se? Ara mateix, dic.
0: Jo crec que hi ha uns quants millennials que saben adaptar, perquè, com hem dit, les xarxes són per tothom, però ara mateix jo crec que sí. I sento que hi ha com peces i com looks molt, molt generació Z, molt marcats, que únicament els porta aquesta generació i que jo crec que altres no l'entenen, saps?
2: I ja per anar tancant, Jaume, clar, tal com estem amb les xarxes socials, aquesta voràgina que canvia tant, ara les modes potser canvien més ràpid que abans per al tema que dèiem, no per les xarxes, perquè passem del pitillo a l'ample, jo tampoc no soc un expert en moda, no? Però em dona la sensació que costa molt estar a la moda perquè canvia de forma més constantment que abans.
0: Clar, o sigui, ara mateix estem en un moment super àlgid del fast fashion i el que volen és canviar de la moda i la tendència rapidíssimament perquè es segueixi sobreconsumint. Llavors, totalment, costa molt seguir-la i al final ningú no és teva, ni la fas teva, ni la sents teva. Simplement, sempre és com en aquesta dinàmica de voler-la canviar constantment.
3: Doncs moltes gràcies, Jaume.
0: De res.
3: I ara volem compartir quins són els elements estètics que vosaltres, oients, creieu que us identifiquen.
4: Que l'element estètic que més em caracteritza, o el concepte millor dit com conjunt d'elements, és el fet de portar roba de ma mare, sobretot ara a l'estiu, perquè crec que és una roba que a lo millor jo no, o sea, no és del meu estil concret, però les meves amigues ja, per això les meves amigues ja la veuen i diuen, vale, això és de ta mare, que és com un estil molt, molt 2000ero, molt icònic, i m'encanta, o sea, que ja les meves amigues sàpiguen identificar quina és la roba de ma mare i quina no. I m'agrada molt que com que se m'identifiqui la meva estètica per això.
2: El WhatsApp que ens han enviat al 648-83-43-78, que escolteu, ens podeu dir com us dieu, d'on veniu, donar una miqueta de...
3: I em sembla molt interessant el que deia aquesta noia, perquè també crec que en tota l'època que vivim ara de fast fashion, de consumisme, també està sorgint un altre corrent que és com, no podem produir més. I a més, si ara el que es porta és la moda dels 90, no aniré a Inditex a comprar-me una samarreta que s'assembli al que portaven als anys 90. Si tinc la sort que tinc l'armari de la meva mare i puc agafar les coses, reivindiquem també una mica però això.
1: Te'n vas de rebaixes a l'armari de la teva tieta, de la teva mare, i si no tenim humanes i aquest tipus de botiga, clar, sense fer
3: sí,
1: promo de res, però que es pot trobar també la roba de segona mà.
3: Clar que sí, des d'això, pues la teva pròpia roba, si tens la sort, fins i tot a amigues que ja no la fan servir, crec que també, tot i que tenim l'altra part de consumisme extrem que continua existint, que també la gent com a que cada vegada més s'anima a anar a mercats i coses de segona mà.
2: I a mi em passa una cosa, que jo sóc una mica contrari a les modes. Jo era molt fan d'un element, que era el pantaló pitillo, i per pressió social de no, deixa-ho, ara l'estic una mica rebutjant.
3: Uri.
2: Però ha sigut per pressió, eh?
1: La
2: jo m'hi veia bé, m'agradava.
1: Que has dit mai,
3: i diré que molt bona pressió.
2: Sí, però a mi m'agrada encara el pitillo, m'agradaria seguir-me'ls posant, i escolta, de tant en tant me'ls poso
3: sí,
2: per tirar una miqueta,
3: realment,
2: però estic una mica pressionat per
3: cada
2: això.
3: Cada que es posa el que vulgui, tampoc.
2: Però sí que és una mica per pressió.
3: I a veure què més ens han dit els oients.
5: Bon dia. Doncs estèticament, en diverses coses. Des de les ungles pintades, el maquillatge als ulls, la roba... Però, segons el que també la gent es fixa directament, és el meu cabell. Aquest serrell llarg, els laterals peinats i perfilats, és l'estètica emo. Destaca molt a la vista.
2: Ara el 648-83, anem recordant el WhatsApp, recordem, 648-83-43-78, perquè així la gent es vagi animant aquestes setmanetes.
3: Doncs aquesta persona ens ha parlat més de coses estètiques, no tant de la roba, sinó del que porta ell posat, que també és com que hem après que el nostre cos també serveix per a expressar moltíssimes coses, és a dir, no només el que et poses a nivell de vestuari, sinó els tatuatges que portes, el cabell que portes, al final és el que vols que la gent veja de tu i com vols expressar-te tu de cara al món.
2: Total.
1: Sí, és un instrument.
2: Total. I mira, avui hem anunciat que hi haurà una secció de música, que ja tenim aquí la Su, després en parlarem més, però tu, Su, per exemple, estèticament has canviat moltíssim des de que vas començar amb 16, 15 anys, fins ara has canviat molt d'estètica, de cabell, de pentinat, de roba, no?
6: Sí, totalment, totalment.
7: I menys mal, també, perquè si no, si s'hagués igual que als 15 anys, estaríem molt liats. També penso que no és només com et vols mostrar cap al món, sinó com et sents tu amb tu mateix i que moltes vegades fem un canvi només per fer com que canviem d'etapa, no? No us passa que a vegades et fas un tatuatge o un piercing o un...
1: O anar a la pelu, també, exacte,
7: exacte. Com per fer un tancament d'etapa, però més cap a tu que cap a fora, no?
6: Totalment.
2: Pues amb Rem Lasso tindrem aquest One Hit Wonder, que després ens explicaràs que ens cantaràs. I també demà, no sé si podem avançar el tema, perquè així la gent es pugui començar a enviar whatsapps al programa, perquè així ja començar a fer una mica de xup-xup i una mica de caliu, o què?
6: Doncs sí.
2: Ho anunciem o què?
6: Anunciem.
2: Sí? Va.
6: Demà parlarem sobre l'especisme animal i volem saber si teniu mascotes. Si creieu que és més important tindre un gos que un hàmster, per exemple. Volem saber què és allò que fa que el teu animal de companyia siga una mica més respectuós, tinga més poder de cara a la resta que un altre.
2: Pues ja ho sabeu. 648-83-43-78 també ens podeu enviar a les xarxes, a Ser Catalunya, a l'Instagram, i en allà estarem pendents de qualsevol cosa que ens aneu enviant, trucades i tot el rotllo, perquè aquí la treva som nosaltres, però sempre ho diem. També sou vosaltres.
1: I una cosa, és un tema aquest, el de demà, que ens toca personalment, perquè jo tinc un hàmster, chicos, sí que cuidadito, vigileu molt amb els whatsapps que envieu, perquè hem de respectar a tots els animals.
2: I ja ho sabeu, hàmsters, gossos, gats, tot és important. Jo no sóc molt de mascotes, però vaja, això ho parlarem demà. Ho desgranarem amb els guasos que ens aneu enviant i amb moltes sorpresetes. Així que...
6: Ara fem una pausa i anem amb la Su.
2: I posarem música.
8: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
9: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Sant Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990, hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, Contra Antígona, El lladre de llibretes, Els fills o El firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía. Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
10: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
9: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor.
1: Dos som companyia. Tres som un tip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Falten 5 minuts per 2:15, això és La Treva, i cada dimecres tindrem secció musical, i vam pensar que què millor que són els propis artistes que ens il·lustrin cada setmana amb cançons que d'alguna manera els han marcat, i per anar més enllà, que siguin artistes de One Hit Wonder.
3: I avui ens porta el seu One Hit Wonder, la Su. Però abans, explica'm una mica el concepte de One Hit Wonder. One Hit Wonder és per a referir-se a artistes o grups que ho van petar moltíssim amb una cançó, però que després no han tingut continuïtat amb hits o almenys amb la rellevància d'aquesta cançó que sí que es va fer molt famosa.
4: I Su, benvinguda. Lo primer que he de dir-te abans de preguntar per el teu One Hit Wonder és que a l'escola d'idiomes, a classes de català, ens posen la teva cançó de tant de bo.
5: Ostres.
4: Per aprendre el subjuntiu, perquè
5: mira,
4: és perfecta.
5: Clar, exacte.
4: Que ho sàpigues.
5: Hòstia, pues que guai.
4: Pues i després d'això, quin tema ens portes avui?
2: Primer anem a contextualitzar, jo crec, perquè així anem de xup-xup a veure que la gent descobreixi quina és, i si us sembla anem com damunt avall. Per exemple, cap a quin país anem o cap a quin lloc anem?
5: Ens anem cap a Estats Units, ens anem cap a Illinois i ens anem cap a la típica banda de col·legues, suposo, no? Que és el que em susciten, que suposo que ajuntaven a un garatge per composar cançons com per passar una mica l'estona. I a més anem al 2002, o sigui, fa bastant de rato, jo tenia 2 unitats d'any.
2: 2 anys. Sí, que... 2 anys.
5: Sí.
2: De quina formació es tracta?
5: Estem parlant de Plain White Tee, que és com si algú tingués un grup català i els diguessin samarretes blanques llises. O sigui, ells ja donaven per fet que eren un grup d'homes bàsics que farien cançonetes. O sigui, ja amb el títol tu estan... O sigui,
3: no t'enganyen.
5: Això em sembla,
3: la gent que va de cara està molt bé.
5: A mi em sembla honest. Sí.
2: I quina cançó estem parlant?
5: I la cançó és Hey There Delilah. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles
2: away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Però quin era? Qui eren els Plain White Tees?
5: Pues és una formació que es va crear el 1997 amb Tom Higgerson i a la veu i la guitarra i també la composició, amb Ken Fetcher al baix i Dave Tirio a la bateria, i a dia d'avui encara estan actius i abans entrat al seu Instagram i estan de gira, a més a més.
2: O sigui que,
5: sí, per mi és una mica com... Em recorda una mica l'estètica Green Day o El Canto del Loco que teníem, però que encara no han superat com aquesta estètica, no? Com que segueixen una mica anclats en aquest passat.
2: I per què aquesta cançó? Què té aquesta cançó, el Aether Delilah? Per què ens has volgut portar-la aquí a La Treva?
5: Jo no sé si a tothom li passa el mateix, però a mi és una cançó que quan la donen al play necessito escoltar-la sencera i com enfocar-me molt, perquè crec que és una cançó molt ben escrita, molt, molt rodona, molt preciosa. També té això de repetir el nom d'una persona, que això és algo, que són ingredients perfectes perquè una cançó sigui un temazo, perquè aquí a Catalunya no, però suposo que a Illinois hi haurà moltes Delilahs, llavors suposo que molta gent es pot sentir identificat. I també té aquesta cosa com de la repetició tota l'estona, no? Com de Hey There Delilah, no sé què, no sé què, que de fet ho faig jo també, el tant de bo, que és un recurs que serveix molt com perquè se't quedi la cançó i a més és el títol. O sigui que ho van fer molt bé amb aquesta cançó.
3: I és del 2006, ja has dit que tu eres molt petita. Quan vas descobrir tu aquesta cançó?
5: No recordo ben bé quan, suposo que em va saltar una aleatòria de Spotify, suposo en algun moment de la meva vida, perquè ho parlàvem amb els meus pares de cop, en algun moment em vau ficar aquesta cançó o alguna cosa així, no, per nada, o sigui que suposo que ha sigut una aleatorietat de la vida i menys mal perquè m'agrada molt, la veritat.
4: No saps quan la vas descobrir, però et porta, o sigui, després d'escoltar-la ja moltes vegades, suposo, et porta algun moment en concret?
5: Bueno, crec que és una cançó molt descriptiva i et va ficant com molt en la peli, no? Com, al final és una conversa entre una persona que està lluny de la persona que estima, no? I com li va explicant, mira, mentre jo no estigui a prop, pots escoltar la meva música, i serà com si t'estigués cantant a l'orella, i ja veuràs que tot sortirà bé, és com molt esperançadora, no? I realment em fa viure la història cada cop que l'escolto.
2: I quan vas escoltar aquesta cançó, a vegades passa que escoltes un hit d'un artista d'un grup, i això et fa descobrir molta més discografia d'aquest artista o grup. A tu et va passar amb els Plain White Tees?
5: Mira, pues no.
2: No.
3: Bueno, per això estem a la secció de One Hit Wonder.
2: Per això és un One Hit Wonder.
3: Aquesta és perfecta, ho ha petat, sí. Però
5: és veritat que sí que tenen moltes... O sigui, que tenen cançons que són molt conegudes i, de fet, estan de girar per als Estats Units i són un grup que realment potser no serien One Hit Wonder, potser ho són des del meu prisma, però allà no crec que ho siguin tant perquè realment són molt, molt coneguts i tenen cançons amb moltes escoltes.
2: Clar, perquè això pot passar que un One Hit Wonder aquí en un altre país, no sé qui, per exemple, Los del Río, igual la Macarena, a tot el món, és un one hit wonder d'un grup que només el coneix per aquesta cançó.
4: No crec que la gent a Xina sàpiga la resta de les cançons de Los del Río.
3: Clar, que és això, matisem també, no és que hagin fet una cançó i no n'hagin fet més, sinó que no han tornat a tindre la rellevància que van tindre amb aquesta cançó.
2: Mm-hmm. Però... jo crec que aquest grup deu ser això, perquè si digui a la Sue que estan de gira ara per països anglosaxons, suposo que és una formació que encara deu patar moltíssim.
5: Totalment, sí. Si és que deuen portar, però això, 30 anys tocant gairebé, l'any que ve faran 30 anys, i és una banda com bastant consolidada. O sigui que em sap molt de greu haver-los portat com a one hit wonder, però bueno, és el
3: tampoc
5: meu prisma.
3: Tampoc és dolent, prisma. Sí, tampoc sí, és dolent.
2: Jo he de reconèixer que tampoc no els... La cançó, òbviament, em sona, però el grup no em sonava de res.
3: Perquè ara et plantejo a tu un dubte, com a cantant. Què preferiries? Tenir un one hit wonder que fos conegut en tot el món i que no et coneguessin per res més, o tenir aquí moltes cançons conegudes per al teu públic?
5: Jo prefereixo tenir moltes cançons conegudes. Sí, per mi, que et diguin One Hit Wonder és una mica és com una creu, perquè ja t'estan dient que, no, que no, aquell tope no el superaràs mai més.
3: Però igual vas a Illinois i saben qui ets.
5: Sí, però només alguna cançó.
2: I quan vas a un concert, que sempre esperen aquella cançó, no? Que tot el món està, i quan la cantes, que és com...
5: Total.
2: Que hi ha gent que no les toca mai. Quan tenen aquest One Hit Wonder diuen no la volem tocar mai més.
5: És un error. Sí. A veure, jo penso que a totes les bandes tenim algunes cançons que la gent espera sempre, o sigui, si jo no canto tant de bo o eres un temazo, potser em linxen, però mola com anar enriquint més el repertori i que la gent es pugui fer fan d'altres cançons també que no siguin només el hit.
2: Clar, ara per ficar un exemple, l'altre dia vaig anar a veure Els Pets i no van cantar Bon Dia, que podria ser una cosa curiosa, però això a vegades passa.
5: És veritat, sí. Bueno, Els Pets tenen molts hits, també. Clar. O sigui, tenen la sort que tenen... bueno, molt bé. Tenen molts ingredients, molt bons ingredients. Sí,
2: total.
5: Sí.
2: Però, per exemple, aquesta cançó, el Aether de Laila, mira el meu anglès, té gairebé 1.500 milions de reproduccions a Spotify.
5: Sí.
2: És una barbaritat.
5: També ens hem de situar en una època on es venien discos, perquè ara mateix potser penses en això i, per exemple, El fin del mundo de la Love You té moltes més reproduccions, però clar, estem en una època molt diferent. Aquesta gent venia molts i molts discos i, de fet, devia vendre singles només de Heider de Laila en aquella època. O sigui, que tenir una cançó que va sortir el 2002, avui en dia tingui aquestes reproduccions a plataformes, és moltíssim, és una barbaritat. We may only have
2: tonight, but till the morning. Aquesta també és seva, és el Rhythm of Love, però que també té una barbaritat d'escoltes. No tantes, perquè arribar a 1.500 milions de reproduccions és moltíssim, però en té 151 milions, que déu-n'hi-do.
5: No està mal, jo també firmava, per tenir.
4: És que les cançons són perfectes per comèdia romàntica, o sigui, és el tancament, és la part trista.
3: T'anava a dir, és que també em fa la sensació que igual hi ha alguns one hit wonders que sorgeixen de pel·lícules, és a dir... Tu imagina't que ara es fa superviral una cançó que ha sortit a una peli i tu escoltes aquella cançó, però hi ha molta gent que potser no sap ni quin grup l'ha feta. Vull dir, crec que també influeix molt el producte audiovisual en l'èxit actualment de les
5: total.
3: Cançons.
5: De fet, tenim el Sense Tu de... que va sortir de Ràpid Xoc, que va sortir a Polseres i va ser un one hit wonder d'aquella època molt bèstia per sortir.
4: Va arribar a tot arreu, jo la coneixia també.
5: Sí, des de
4: Múrcia.
2: I passa moltes vegades que hi ha grups que versionen una cançó i que encara són molt més conegudes que l'original i que la gent associa aquella cançó a tal determinat veu o artista i que no és l'originària, no és el creador d'aquella cançó, però tot el món ja l'associa. Per exemple, passa... Ara potser em mates, Aitana, però amb Esbarzers molta gent es pensa que és de so, i no és
5: home,
2: això.
5: No,
3: wow. Tomàs, posa algun efecte així, per favor, per a...
5: I, bueno, mira...
2: és de la gossa sorda. Mira,
3: veus? És de la gossa sorda.
5: Bueno, mira, a mi em passa que jo vaig versionar una cançó de Ràdio Futura, que es diu La moda juvenil, a un dels meus discos, i hi ha moltes nenes petites de Catalunya que es pensen que aquesta cançó és meva.
4: Clar, de fet, quan la Miley Cyrus va treure el primer disc, estava Girls Just Wanna Have Fun, i jo pensava que era seva, i va venir ma mare i em va dir no, carinyo, aquesta cançó té molt de temps.
5: Bueno, i Twist and Shout dels Beatles tampoc és seva.
4: Exacte.
5: És que al principi de tot, quan es gravaven discos, es gravaven versions. Al principi, el com es diu? El que ballava així.
2: Però d'Esté.
3: Elvis Presley.
5: Elvis Presley no em sortia. L'Elvis també feia moltes versions al principi, és un recurs molt, molt, molt, molt utilitzat.
2: I l'All My Love no és de Los Manolos, sinó que és de...
5: Això també mola que la gent ho sàpiga.
2: Que reivindiqui.
5: Reivindiquem l'All My Love.
2: L'All My Love. Però, Su, quan partim artistes aquí, és perquè, òbviament, s'ha de fer una cosa que jo almenys no sé fer tan bé, que és tocar instruments, cantar perfectament, i ja que us tenim aquí, que porteu un One Hit Wonder... Estaria molt bé escoltar-vos a vosaltres cantant. Clar, no sé quantes vegades deus haver cantat aquesta cançó a la teva habitació, amb els amics...
5: Clar, l'he cantat molt en privat, però jo no canto mai en anglès. No sé si us heu adonat d'això.
2: No m'havia adonat.
5: I menys a la ràdio, o sigui, avui estic llançant-me a la piscina. Però bueno, estem entre amics, suposo que això...
2: La primera vegada que
5: canto. És la primera vegada que canto en anglès a la ràdio, sí.
4: Una altra
5: sí,
4: estrena aquesta setmana, no?
5: Uau, sí. I a més estic rebentada dels aires acondicionats perquè és el pitjor del món pel coll. I... Però bueno, ho farem bonic, que és una cançó molt bonica i espero que els Playing With Tea m'estimin molt per haver-la portat aquí a la cera avui.
2: Avui al One Hit Wonder amb la Sue.

0: Escolta, gairebé m'agrada més aquesta versió que l'original.
1: Afoniqueta, afoniqueta, però bueno, estupenda.
0: I això és la treva, i els convidats que venen aquí també els preguntem com us doneu treva, ja per acabar, Su, com et dones treva aquest estiu? Què fas per desconnectar?
1: Doncs bastant, encara que sembli una tonteria, tocant la guitarra, tio. A mi m'agrada molt estar a casa meva sola, sense que ningú m'escolti, i tocant i composant és on més tranquil·la em sento. Sí que espero fer-ho molta estona, i algun lloc en platja també, espero fer-ho.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Su.
1: A vosaltres, guapos, gràcies.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: Avui ha vingut a donar-se treva, o a trencar la seua, la reina dels xafardets d'època, que defensa el català més que la seva llengua, més culer que guionista, l'escriptora Mar Picó.
3: El Barça entra a la meva vida gràcies al meu pare. Per mi, a més, el que representa no és només el futbol, és el com connectava amb el meu pare. Volia transmetre'm no només ser d'aquest equip, que al final és anecdòtic, no? Sinó com ser catalana.
4: Jo, quan tenia 13-14 anys, vaig escriure com una novel·la que mai ha sortit a la llum, no típica així, com molt dolentota, molt tal. Tenia un tiet, que ara ja s'ha mort, que ell era escriptor, i va veure que era en castellà, me la va tornar i em va dir, escriu en català, sisplau.
5: Mar Picó, estàs molt morena, això vol dir que ja t'has donat treva?
3: Sí, és de dir que portava uns mesos que no sortia gairebé de casa perquè estava escrivint sense parar. Bueno, és que he tret una trilogia, bueno, el tercer encara ha de sortir, però ja està escrit. I llavors l'he tret en un any 3 llibres, llavors he portat un ritme absolutament frenètic i a la que vaig entregar el tercer llibre vaig donar-me treva completament perquè tenia moltes ganes.
5: Com te l'has donada?
3: Doncs, bueno, de moment no me n'he anat de vacances encara, diguem, fora de Barcelona, però a mi m'agrada en el meu dia a dia molt. Jo tinc un gos, també, parlant de mascotes, que dèieu, i m'encanta sortir a passejar amb el meu gos, sobretot als vespres, que ja no fa tanta calor, fer com un passeig així llarg, amb calma, desconnectar, posar el mòbil en modo avió, això m'agrada molt i m'ajuda molt a relaxar-me.
6: Clar, jo us volia dir a la gent que ens estigui escoltant per la ràdio, que no ens estigui veient per YouTube, per X, que, clar, per contextualitzar, hem picat un tall que parlaves de la catalanitat i, no, clar, no ho sabíem, però has vingut vestida sí, amb la samarreta de Catalunya.
3: Una mica aposta, perquè, bueno, parlo d'ahir.
6: Ah, bueno, ja et preguntarem després, sí, també, de futbol i d'això, però ha sigut casualitat, justament, que vingui vestida d'aquesta manera.
5: 100%. I, Marc, no sabem si els escriptors podeu tenir vacances, perquè és això, o sigui, tu escrius quan has d'escriure, amb una rutina o quan et ve la inspiració?
3: No, jo he de tenir una rutina 100%, perquè al final tens uns timings. Jo, potser si fos, ja què sé, J.K. Rowling, un bestseller, no, pues podria fer el que em donés la gana, però tinc una editorial. Anava a dir malauradament, però no, gràcies a Déu, tinc una editorial que em posa uns timings i s'han de fer unes entregues i s'han de fer quan s'han de fer. I el tema d'inspiració, és veritat que quan no tens inspiració costa més posar-t'hi, però també penso que has de tenir una mica de disciplina, has de seure, posar-te i forçar-te una mica a escriure. I hi haurà dies que estaràs més temps i fluirà més, hi haurà dies que et costarà una mica més, però crec que és important, perquè si no amb l'excusa de «ai, no estic inspirada», jo almenys acabo procrastinant i no faig res. Llavors jo he de tenir una rutina.
2: Sí. Com bé diuen que les muses et pillen treballant, no?
3: Bàsicament, sí, sí.
5: De quantes hores estem parlant?
3: És que, bueno, quan vaig més justa d'entregues, potser em passo literalment 12 hores al dia escrivint sense parar. Bueno, sense parar, faig un pipi, vaig a beure aigua, trec el gos, això són les més pauses, però jo vaig estar aquest últim mes que havia d'entregar el tercer i anava així molt apurada. Això, és que 12 hores al dia, és que no veia els meus amics, no veia la llum del sol, quasi.
6: Clar, una cosa que ens estava indignant aquest matí quan estàvem preparant l'entrevista era que a totes les entrevistes el titular era l'escriptora, el guionista, jove, la jove, sí, tot el rato. Jove, clar, en el món editorial o professional sembla com raro una persona que jove que s'hagi de reivindicar tant aquesta paraula.
3: O sigui, sí, malauradament. També he de dir que hi ha cada cop més escriptors joves, gràcies a Déu. Hi ha l'Etna Miró, fa poc, no sé si la coneixeu, l'Ania Posada, per exemple, el Martí Melcion, no? Com cada cop hi ha més noms, entre cometes, joves. El Gil Prat sobre Roca, sense anar més lluny, que crec que té 30 anys, vull dir, és jove ell encara, i ha fet un mega bestseller. Però sí, és veritat que costa, sobretot, perquè, bueno, és veritat que els segells editorials, jo crec que s'hi juguen molts diners i prefereixen apostar per perfils més sènior. Bueno, dic els segells editorials, però això també passa en el món de la televisió, visió, la producció,
5: la resta del món.
3: Sempre prefereixen apostar per perfils sèniors. Entenc que quan t'hi jugues diners prefereixen anar a lo segur, però sí que és veritat que jo vull reivindicar que la gent jove, hi ha molt de talent jove per explorar i per explotar. I, bueno,
5: vas venir fa poc relativament al Llapis de Memòria, sí, i ahir quan vas començar, que el Jordi et va dir, el Jordi Manau et va dir com és jove però tries cançons de super persona gran.
3: Ah, sí?
5: Ets massa jove per cançons com aquesta?

0: Et consideres una mica una vie jove?
1: En certes coses sí, però en certes coses tot el contrari. O sigui, jo em trobo en aquesta edat, jo tinc 27 anys, i és una edat una mica rara, perquè tens alguns amics que són completament adolescents vivint amb els seus pares i tens altres amics que estan literalment casant-se amb la teva edat, no? Llavors, jo em trobo com en aquest limbo raro que hi ha vegades que estic envoltada d'amics i vull fer plans encara de sortir de nit, discoteca, no sé què, i de cop no tinc ningú amb qui anar-hi perquè els meus amics o no poden o literalment els hi fa pal i no volen anar, saps? Llavors, en altres coses, crec que a nivell de maduresa o altres coses, potser sí que sóc una mica viejoven en alguns gustos, però en altres no. Sóc molt contradictòria, però bueno, també
2: però
1: està
2: veure,
1: bé, no?
2: Clar, ara els pets, perquè hem tornat a sortir avui, abans hem parlat dels pets, ara un altre cop, l'altre dia, torno a parlar del concert, però que la gent era de totes les edats. A vegades la música és tan universal i al començament que hem ficat una cançó que ens has dit tu que et dona treva, de Goril·la, és tan universal que et pot agradar un grup que porti 100 anys que hagi desaparegut, actual, no. I, per exemple, Goril·la, que va tocar fa poc a Barcelona. No sé si els vas poder veure.
1: No els vaig poder veure, no, em va fer molta ràbia. Però a mi m'agraden molt. No només m'agrada aquesta cançó, he posat aquesta perquè és la que com més m'emociona, potser, però m'agraden moltíssims, i de tots els àlbums que han tret i estils molt diferents. M'agrada molt.
2: No sé tu quina època t'hagués agradat néixer o viure, perquè parles d'un llibre o d'una trilogia que ara desgranarem més, però que parla d'una època en concret.
1: No, jo crec que m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer i viure tot el que vaig viure. O sigui, si de cas sento nostàlgia per la vida que he viscut jo, potser fa 15 anys o 10 anys, saps? Com aquest període de temps. Però bueno, sí que és veritat que quan he d'escriure històries, a mi m'agrada explorar com altres èpoques, és veritat, perquè trobo que al final és com més interessant i et permet, com que no sabem tant del passat, et permet com una mica més de ficció, de fantasia, no? I això és guai. Però a mi m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer, sí.
3: T'ha agradat, però en realitat vas ambientar la teva primera novel·la, Els Faura, entre el seny i el desig, com el que defineixes com els Bridgerton catalans en el segle XIX.
1: Sí, sí.
3: Llavors, també ahir fas molta feina de recerca, de saber què és el que pots dir, què és el que feien, què no és el que feien. Com et prepares tot això?
1: Sí, molta recerca, moltíssima. Tant abans de posar-me a escriure com mentre estava escrivint, constantment em sorgien dubtes de detalls que havia de posar, si estaven esmorzant, què esmorzaven, no? Si ja la gent prenia cafè, si no prenien cafè, no? Com detalls que semblen una tonteria però que eren importants. O sigui, he intentat ser el més acurada possible històricament. Potser se m'ha passat alguna cosa? Bueno, potser. Però ha passat com molts filtres i he intentat ser el més rigorosa possible dintre d'òbviament la fantasia que és ambientar-ho en un poble que no existeix, que és Vall del Pi, que també volia tenir aquesta part una mica de ficció, de fantasia.
3: I en quin moment se't va ocorrir de dir vull debutar parlant d'una novel·la del segle XIX?
1: Doncs va ser més que res parlant amb la meva editora, vam pensar, vale, quina història podem fer que als lectors els interessi llegir, no? I pues, això, xerrant, se'ns va ben veure que estan molt de moda els Bridgerton i tota aquesta novel·la romàntica d'aquella època concret, no? Però no hi havia res que fos nostrat d'aquest tipus. O sigui, teníem, òbviament, novel·les potser més antigues, ambientades en aquella època, però que fos així, estil Bridgerton, una mica amb el salseo, romantiqueo, així, no n'hi havia res, i vam dir, ostres, tenim tota la cultura que tenim, tot el folklore català que tenim, que és xulíssim, i que, doncs, per què no fer una cosa així més divertida, més lleugera, però alhora una mica autèntica, no?, recuperant tots aquests elements i que siguin acurats de l'època, per què no fer una cosa així? I ho vam fer, i mira, a la gent li ha agradat, llavors, ha sigut molt xulo, la rebuda.
0: T'ha passat algun cop de, com, estar tan ficada en la novel·la, de dissociar una mica i llavors fas un match en Tinder i comences a imaginar-te un romance del segle XIX o estàs amb les amigues fent una birra i és com, ah, no, el té al saló a la tarda.
1: O sigui, no tan així, però sí que m'ha passat que, sobretot, jo crec que pel ritme que he portat escrivint les novel·les, la quantitat d'hores que passava allà, que clar, i a més, quan tu estàs escrivint una novel·la, és com una cosa molt secreta, o sigui, saps tu la història i la teva editora i no ho pot saber ningú més perquè, saps, és una cosa com que no pot traspassar. I llavors jo tenia com moltes ganes d'explicar com jo em notava com que jo havia estat vivint 12 hores de la meva vida a Vall del Pi i llavors sortia a passejar el gos o amb uns amics quedava, no sé què, i em sentia això, una mica dissociada, dir jo he estat a un altre lloc i ara estic en un altre lloc i tinc ganes com de parlar del que m'ha passat en aquell altre lloc. No, no m'ha passat a mi, com és una història que estic escrivint, no? Però sí, una mica aquesta sensació sí que era.
3: I t'ha passat això que diuen molts escriptors de tenir un bloqueig, de dir, perquè tu has dit que tens unes rutines, però al final no és el mateix treballar en una oficina que en un treball treball creatiu, que és com igual avui t'has de dedicar 4 hores, però és que no t'estàs sortint. Què fas en aquell moment?
1: Sí, o sigui, sí que he tingut dies de molt bloqueig. Sobretot jo sóc una persona, a més, que sóc com molt dramàtica a nivell de que jo veig una dificultat i la magnifico molt. Jo per mi és com, vale, no, això ja és impossible, com sóc molt negativa en aquest sentit. Llavors sí que se'm feien molt aquestes muntanyes, però per sort, com que no treballava sola, treballo amb una editora, és una persona a la que jo li puc escriure 24 hores al dia, Mariona, des d'aquí una abraçada, ets la millor, i li envio un àudio allà com cagant-me en tot i queixant-me i com explicant-li el meu drama, el meu problema. Ella m'escolta amb tota la paciència del món, com em dona feedback, i a mi m'ajuda molt, com tenir una persona amb qui poder desfogar-me i després dir-li, vale, Mariona, perdó, sí, tenia raó, vale, sí, tal, com m'ajuda molt a desbloquejar-me. Llavors sí que és veritat que he tingut dies de dir, avui no puc, i hi ha hagut dies en els que he dit, vale, doncs avui no escric, no passa res, em dono un break.
3: Una treva,
1: correcte, però el dia següent sí que dir, això és avui, i demà m'hi torno a posar i fer-ho, saps? Sí, crec que és important trobar l'equilibri una mica, també.
2: Parlaves al principi, quan t'hem preguntat sobre l'època d'això, que el que et dona el segle XIX és que et pots arribar a imaginar coses, perquè com no sabem moltes coses, o algunes no les sabem tantes, i tu t'ho pots arribar a imaginar d'una forma o una altra, com vencer i fer-te les teves. No sé quines d'aquestes coses has plasmat en aquestes novel·les, alguna cosa que t'has imaginat que t'hagués encantat que hagués passat i que ha sigut una miqueta... A veure, no tinc clar si fos així, però anem a provar-ho.
1: Per exemple, el segon llibre de la trilogia, que va sortir al juny, relato una festa major, que sí que vaig fer recerca per veure com eren les festes majors i hi ha molts elements que són acurats, no? Però sí que em vaig prendre la llicència de que en aquella època les festes majors duraven 2 o 3 dies. Era un cap de setmana i ja està, hi havia com un parell de cosetes i ja està. Però jo volia que fos una cosa com més llarga perquè tota la història pogués tenir lloc al llarg d'aquesta festa major. Llavors la vaig allargar i vaig decidir que serien 7 dies, que hi hauria un munt d'activitats que eren acurades per l'època, però potser eren com que no es feien totes perquè no donava temps, no? Les vaig fer totes allà i llavors és, bueno, un festival, és una festassa major durant 7 dies.
2: Tocaven xarango, bossa sorda, tots en allà, no, no tot, eh?
1: No tant, però una mica seria traslladat a l'actualitat, sí, sí.
2: Seria
0: això. Ho has dit ara que al juny vaig treure el segon llibre, Els Faura entre el foc i les brasses, algo que ens puguis avançar per enganxar?
1: Crec que els lectors que s'hagin llegit el primer llibre i els hagi agradat molt... Bueno, aquí faré un mini-spoiler, però bueno, si no us ha llegit el primer, aneu una mica tard. Els hagin agradat els personatges de l'Eulàlia i el Pau, aquí veuran que la seva història continua i la podran explorar una miqueta més. I hi haurà una miqueta més de salseo, també. Això
3: que, ara que parles d'una història d'amor... Jo tinc entès que tu has dit que no, és massa que no eres massa romàntica.
1: No ho soc,
3: però
1: no.
3: Parles d'amor.
1: Sí, bueno, però crec que també ara semblarà que em tiro flors, però no, però crec que un bon creatiu ha de ser capaç de sortir de la seva zona de confort i fer coses que potser no li agraden a ell i fer-les bé, saps? O sigui, jo, és veritat, jo era una persona que jo no sóc ni gens romàntica, sóc una persona molt objectiva, molt racional... I tampoc consumia... O sigui, sí, quan em vaig haver d'inspirar pels Faura, vaig consumir molt literatura romàntica i sèries i Bridgerton i tot això per fer-me una idea, no? Però jo fins al moment en el que vaig decidir escriure els Faura no era especialment lectora d'aquest tipus d'oci, perquè, mira, no era el que a mi potser em connectava més. Però, bueno, crec que estic molt orgullosa d'haver aconseguit fer una cosa d'aquest estil que mai m'hauria imaginat fer-ho i que, a més, bueno, crec que m'ha sortit bé i als lectors els hi ha agradat, no? Llavors, és xulo, crec que està bé sortir a la zona de confort. A mi m'encanten els reptes, m'encanta fer coses que no m'hauria plantejat fer i crec que és molt important que la gent també s'animi, no? Que no ens limitem només a, bueno, sé fer això i llavors faré només això. Com, bueno, explorem una miqueta més.
3: I quin seria un altre repte que t'agradaria aconseguir, per exemple, en el món de l'escriptura? Algun gènere que digues...
1: Ostres, aquí m'has atrapat. O sigui, és veritat que estic treballant en un altre llibre, però no puc dir res perquè la meva editora em matarà, per tant, no puc dir res.
0: No,
2: si estem en família.
1: És diferent. Però potser et diria acció, la novel·la d'acció. Crec que no és una cosa que em senti del tot còmode fent, però crec que precisament per això m'agradaria fer una mica d'acció, sí.
2: Clar, perquè de fer els Faura, aquesta trilogia, que ja tenim dos edicions, falta la tercera, el tercer llibre, també has fet de guionista, per exemple, la sèrie Jo mai mai. No sé si... És més fàcil escriure amb una mica d'imatge sabent que sortirà al cinema, a la televisió, això, o escriure totalment en blanc?
1: És molt més fàcil ser guionista, molt més fàcil, perquè a més treballes amb un equip. Sent escriptora ets tu i el teu llibre i ets tu qui l'ha d'escriure tot. En canvi, sent escriptora és molt més amè i molt més divertit, perquè sou cinc, entre tots penseu la història, hi ha coses que tu potser no t'hauries imaginat que llavors les altres te les proposen i de cop entre tots trobeu una cosa que mola. A l'hora d'escriure els capítols és molt més ràpid, perquè no t'has de posar en plan i va a dir, i va, saps, com va somriure, com això no, això tu escrius el diàleg i les accions necessàries i ja està, és molt més esquemàtic i molt més ràpid d'escriure. Però et diria que és molt més satisfactori escriure un llibre, perquè és això, és, costa molt més, però és molt més satisfactori quan l'acabes i el resultat final és un 99% teu. Òbviament, després tens correctores d'estil, tens els editings de l'editora, però l'essència, gairebé tot, és una cosa que has fet tu i només tu, i llavors, i això és el que es publicarà, no? Que a la sèrie intervenen molts més agents, per bé i a vegades pues, per, bueno, que no t'agrada tant com acaba que sortim, però bueno, que, vull dir, és el que hi ha. Llavors, està guai que jo hagi pogut fer les dues coses i me n'alegro molt i m'agradaria molt continuar fent les dues coses. Llavors, bueno, hi ha coses bones i coses dolentes de totes dues bandes.
3: I tu ets escriptora, uh-huh. però també ets lectora.
1: Sí.
3: Pregunta curiosa.
1: Sí.
3: Llibre en paper o digital?
1: Jo sempre de paper, sóc molt clàssica, viejo ben en aquest sentit que dèieu, jo és que sóc incapaç de... O sigui, mai he pillat lo dels e-books, sé que hi ha gent que li funciona moltíssim, que és molt pràctic, han portat tot la platja i tal, jo és que a mi llegint una pantalla mai m'he acabat d'acostumar. O sigui, algun cop ho he hagut de fer pues perquè no trobava el suport digital, no? I mira, pues te'l descarregues en PDF o el que sigui, te'l llegis al mòbil. Però jo prefereixo 100 vegades més un llibre en paper.
2: I tu creus com que... Vinil. Com el vinil, com el disc, això...
3: Sí, sí, però, per exemple, els discs, els CDs, han desaparegut al llarg del temps.
2: Sí,
3: i ara
2: sí.
3: Escoltes només per Spotify.
2: Sí, és una
3: pena
2: total.
3: El llibre sí que es mantindrà a pesar de totes les altres coses que vagin sortint?
1: Sí, jo crec que sí, perquè també hi ha molta gent que li agrada tenir els llibres en paper a les prestatgeries. De fet, jo, o sigui, hi ha molta gent que se'ls llegeix en digital i després se'ls compra en paper perquè els agrada com queden a la prestatgeria, no? Que això, bueno, aquí podríem entrar en un debat de, bueno, el capitalisme, si s'ha de fer aquesta mena d'oci de consumisme amb la literatura, és un altre debat, però jo crec que el paper encara té tirada. I, bueno, per mi millor, perquè a mi m'agrada més.
2: Quan t'hem donat la benvinguda hem ficat un tall d'una altra entrevista que parlaves que hi havia un tiet teu que era escriptor que et va dir per què no escrius en català.
1: Sí.
2: Aquest tiet era Josep Maria Benet i Jornet?
1: Sí, confirmo.
2: Allà va començar una mica tot aquest parentès de l'escriptura, de també escriure en català, avui vestida amb la selecció catalana i tot?
1: Sí, o sigui, no va... Malauradament no va poder influir com tant el meu tiet, perquè el meu tiet va agafar Alzheimer quan jo tenia 12 anys o així, i ja es va retirar, diguem, de la vida professional i, mica en mica, bueno, la gent que hagi viscut col·lateralment aquesta malaltia sap que és molt dura i que les persones pues, deixen de ser ells mateixos, no? Llavors, ell mai em va poder veure convertir-me en escriptora, a part que bueno, es va morir durant el Covid i jo, justament, quan vaig començar va ser després del Covid. Llavors, ell mai em va veure convertir-me ni en guionista, ni en escriptora, ni em va poder donar consells, ni em va poder assessorar, ni vaig poder ser Nepo Baby, aquí ho deixo ja clar, jo no sóc Nepo Baby, ojalà ho hagués pogut ser, perquè hagués sigut tot molt més fàcil.
2: Jo ficaria l'alerta boomer perquè no sé què és Nepo Baby.
3: Nepo Baby són aquelles persones que es fan famoses perquè provenen d'una família que ja han sigut famosos en aquest àmbit. Per exemple, la Hailey Bieber, el seu tiet, és un dels productors de Hollywood.
1: Sí.
3: Venir d'un parentesc que t'ha ajudat a arribar on estàs.
0: En plan Kiko Rivera, Isabel Pantoja.
3: També, és un altre exemple.
2: M'encanta aquest exemple perfecte. També.
1: Exacte, correcte. Llavors, jo no m'he pogut beneficiar diguem, d'aquesta etiqueta, tant de bo, però no ha sigut així. Però
2: entenc que és un referent, que l'has llegit molt.
1: Sempre ha estat un referent superimportant per mi, perquè jo des de molt petita volia ser escriptora i m'emmirallava amb ell, i això, i vaig escriure una novel·la que no va sortir mai a la llum, li vaig presentar, era en castellà, perquè a casa meva, menys amb el meu pare, tots parlàvem en castellà entre nosaltres, perquè bueno, la meva família no és de Catalunya, només el meu pare, i llavors jo parlava català i castellà indistintament, però a l'hora d'escriure doncs vaig escriure aquella en castellà. I el meu tiet em va dir com, sí, escriu en català, va... I en aquell moment jo no vaig entendre per què m'ho va demanar i em vaig quedar així com una mica com, què més dona, no? I va ser com, bueno, més endavant, quan vas madurant, vas conscienciant-te de, bueno, la catalanofòbia, la necessitat de defensar Catalunya, de defensar la cultura catalana, de defensar la llengua, com que realment està amenaçada, que no és una pel·lícula que ens estem fent, no? I llavors vaig decidir, a moda reivindicació, que jo volia treballar sempre en català, almenys en els meus propis projectes, no? Llavors això, vaig fer un curs de guió, vaig decidir que el projecte que feia durant aquell curs seria en català, gràcies a això, en part, després, quan em van oferir treballar a la sèrie, era una sèrie en català, els projectes que m'han ofert després eren en català, no, jo he estat molt contenta, que no dic que si m'haguessin ofert una cosa en castellà o que me l'ofereixin en un futur, no la faci, perquè és una llengua que jo parlo i escric sense cap mena de problema, perquè també és nativa, però sí que és veritat que jo estic molt orgullosa d'haver pogut treballar en català i reivindico que la gent s'atreveixi a fer-ho més.
2: I potser avui la roba que portes és per reivindicar sí. El que va passar ahir de... No, vas veure el partit, no?
1: No el vaig veure, però em vaig entrar a tots els gols. Jo estic en contra del Mundial.
2: Val, total.
1: I això que soc molt futbolera, però bueno. Així per... La cosa més lleugera que jo dic per defensar-me és que Espanya ens lesiona tots els jugadors del Barça sempre. Llavors, aquest ja és un motiu pel qual està en contra del Mundial.
2: Doncs Marc, moltes gràcies per venir aquí a la Treva, per explicar-nos com et dones Treva,
1: gràcies
2: tot aquest estiu. Una mica de descans, no?, després de
1: sí, ja toca, ja va tocant, exacte.
2: Que no ens has dit la tercera entrega quan sortirà?
1: El 3 de setembre.
2: Ja tenim data.
1: Ja sí, ja està, ja està, és que han anat, fim pam.
0: Doncs tothom que teniu l'estiu per llegir-us tot,
3: posar-se al dia i al setembre, pel nou llibre de la Marc Picó. Moltes gràcies, Marc.
1: Merci.

0: Gràcies a la Mar Picó i a la Sui, també als oients guapes i guapos que us doneu treva cada dia aquí a la sèrie Ser Catalunya d'una a dues.
1: Demà tornem a ser aquí a la una, estrenant secció de cinema amb el Fausto, descobrint la treva del Sergi Estrella i parlant, com hem dit abans, de l'especisme animal. Ja sabeu que ens podeu enviar els àudios al 648-83-43-78 dient-nos quines mascotes teniu, si teniu hàmsters, gossos, si es sentiu ofesos, si vos critiquen a la vostra mascota, tot. Ens ho podeu dir tot al nostre WhatsApp.
0: Animeu-vos.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Meseguer a la producció, Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà.
0: I doneu-vos treva. Adéu-siau.

0: que un diputat al Parlament ha de poder dir de tot, que la llibertat d'expressió ha de prevaldre. Per tu, quin és el límit i si això es pot fixar en un Parlament? Com el Parlament pot fixar on està aquest límit de la llibertat d'expressió versus els discursos d'odi?
1: Hi han dos límits, o hi haurien d'haver dos límits. No, de fet, hi han dos límits. Hi ha un límit de la cortesia parlamentària, que qui posa el límit és la presidència del Parlament. És a dir, la presidència té la capacitat d'advertir a un diputat que allò que ha expressat doncs està mal dit i que, per tant, no es tolerarà insults o faltes de respecte entre els diputats. Això forma part de les atribucions de la presidència. I després hi ha el que seria el límit de la justícia. Mm. És a dir, quan algú amenaça, profereix una amenaça concreta contra una altra persona, això és un delicte i està tipificat. Més enllà d'això, clar, en seu parlamentària, ja sigui en un Parlament o en un ple d'una diputació o en un ple municipal, clar, els representants polítics tenen llibertat per expressar les coses que pensen. I més enllà del límit que li pot posar el president, el diputat té llibertat.
0: Clar, parlaves de l'autoritat. El president del Parlament, que al final forma part d'un partit, la Comissió d'Estatut del Diputat també la formen part membres de diferents partits, que el Parlament es plantegi aquestes multes, que sigui l'àrbitre, això creus que pot ser una solució, pot portar a la fi d'aquests discursos d'odi?
1: Això és una via una mica complicada. Complicada des del punt de vista del límit, perquè quan hom comença a definir, clar, com defineixes un discurs d'odi? Què és un discurs d'odi i què no ho és? On poses tu el límit del que és expressable i del que és condemnable? Això per una banda. Les majories canvien, llavors les majories que hores d'ara poden considerar que alguna mena d'expressió és un discurs d'odi, més endavant poden considerar exactament el contrari. És a dir, aquí obres una via, obres un espai molt relliscós. I aquí, en el fons, del que es tracta és que hi ha hagut una eliminació dels límits de les expressions. És a dir, el que hi hauria d'haver no és una condemna jurídica a aquest tipus d'expressions, sinó una condemna social. Mm. És a dir, aquesta mena d'expressions no s'haguessin permès en un Parlament fa 20 anys. I el problema que estem vivint ara és que la justícia social, en el sentit de dir la condemna social a aquesta mena d'expressions, ha desaparegut. La bona educació en la conversa pública ha saltat pels aires, de tal manera que és normal que una presidenta autonòmica li digui fill de puta al president del govern, i això, en lloc de tenir un càstig social, és a dir, en lloc de que la gent s'aixequi i digui home, això no es pot dir, no, hi ha aplaudiments. I, per tant, la via judicial és una mena d'intentar salvar aquesta manca de condemna social. Mm. Però això és molt complicat.
0: I penso, fins i tot, que això també ho veurem i es pot aplicar als plens municipals, no? On és l'alcalde o alcaldessa la que al final també fa una mica, entre cometes, de funció de president del Parlament en els plens municipals.
1: Sí, clar. En els plens municipals l'alcalde o alcaldessa té aquesta capacitat. El que es preferiria és que els representants polítics es continguessin en les seves expressions. Però llavors hi ha aquelles coses. Si hom obre la porta de la judicialització, llavors ens podem trobar amb casos com el cas del regidor de l'Ajuntament de Vic, el Joan Coma, que va ser portat davant de la justícia per dir, enmig del procés, que per fer una truita s'havien de trencar dos ous. Clar, no pot ser. El representant polític ha de tenir, per una banda, la llibertat d'expressar el que vol expressar. En el fons, és un representant democràtic en un espai de llibertat com és un ple. Però, alhora, també el representant polític ha de ser conscient de les limitacions que imposa la bona educació i el viure en societat. Llastimosament, aquesta segona excepció no es dona. I això és un problema. Aquest problema s'acaba, diguem, se soluciona enviant-ho a la justícia.

0: o posant multes, uf, aquí entrem en un terreny molt complicat i relliscós.
1: Oriol Bartomeus, politòleg, director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a l'hora 14. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Seguim amb dos apunts a política perquè s'ha publicat avui l'enquesta del CIS i es mostra una de les diferències més grans que hi ha hagut mai entre Esquerra i Junts al Congrés. Esquerra aconseguirà una intenció de vot del 2,78 dècimes per sobre de l'última enquesta que va ser el juny i, en canvi, Junts obté un 0,7 per 3 dècimes respecte a l'últim baròmetre. I avui la Comissió de Garantia i Ajustament de Junts ha reobert la investigació a l'eurodiputat Jordi Comín, Toni Comín, volem dir, per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del partit al Parlament Europeu. És una informació que ha avançat al diari Ara i ara el partit ha de decidir si sanciona o no a Comín. El càstig podria anar des d'un advertiment verbal fins a l'expulsió definitiva del partit.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Manlleu està de dol per la mort de dos germans d'11 anys ofegats al riu Ter. Avui, a les 8 del vespre, s'ha convocat un minut de silenci a la plaça Fra Bernardí per acomiadar-los. Els Mossos continuen investigant què hauria portat els menors a entrar dins l'aigua. Treballen amb la hipòtesi que la seva mort ha estat un accident. Èlia Pijuan.
3: Els Mossos van trobar els cossos dels dos menors ahir al migdia a la zona de la Devesa del Ter. Els seus pares havien informat de la seva desaparició dilluns al vespre al veure que els dos nens no tornaven a casa. Havien estat jugant a futbol en un camp proper a casa seva i al riu. La policia va començar la seva recerca llavors amb drons i els va acabar trobant l'endemà al migdia. La investigació continua oberta per mirar d'esbrinar per què van entrar al riu i per què no en van poder sortir. Es tracta d'una zona poc profunda i sense una corrent excessiva, però no habilitada pel bany.
1: Ara són les 2:18. I ens ubiquem a Barcelona. La Guàrdia Urbana és a un pas de poder usar pistoles Taser. L'Ajuntament ja n'ha comprat 150 i avui el govern municipal del PSC ha aprovat el reglament d'ús, que compta també amb el suport de Junts i amb el PP. Si res canvia, quedarà aprovat a finals de mes. Ferran Dalmau, bona tarda.
4: Què tal, Joan? Bona tarda.
1: Aquest reglament permet als agents de l'Urbana disparar a menors de fins a 14 anys.
4: El reglament estableix que, com a norma general, no es poden utilitzar sobre dones embarassades, menors de 14 anys, persones d'edat avançada o especialment vulnerables per motius de salut, llevat de situacions excepcionals en què sigui necessari evitar un mal major. Per l'oposició d'Esquerres, 14 anys és un llindar massa baix i el reglament deixa massa màniga ampla. Jordi Coronas, d'Esquerra, i Marc Serra, dels Comuns.
5: Jo no em vull imaginar si algun dels meus fills, quan tenien 14 anys, li haguessin llançat una descàrrega que m'hauria semblat, però segurament m'hauria cagat en tot.
6: Nosaltres vam fer al·legacions en la darrera versió del reglament, el que demanàvem que no es pogués usar en casos de menors d'edat o persones amb problemes de salut mental sota els efectes de la medicació o les drogues i també en contextos d'aglomeració i de manifestacions. Fins ara cap d'aquestes propostes ha estat incorporada.
4: Però malgrat aquestes negatives, el suport de la dreta ha permès tirar endavant un reglament que sí que té algunes limitacions. Per exemple, prohibeix explícitament l'ús de les Taser sobre persones immobilitzades o emmanillades i també davant conductes de resistència passiva. El tinent de seguretat, Albert Batlle, celebra aquest reglament.
7: Es tracta d'un reglament que garanteix una formació exigent, unes normes d'ús clares i un control rigorós. Cada ús quedarà registrat, supervisat i avaluat amb plena traçabilitat i garantia.
4: Les Taser arribaran als agents cap a l'octubre, després que a finals d'aquest mes el ple doni la llum verda definitiva al text.
1: I tot i les crítiques de tota l'oposició en bloc, des de Vox fins als Comuns, Jaume Collboni ha decidit igualment prohibir les bicicletes de lloguer compartides a tota la ciutat. Es retiraran les llicències empreses com Ecultra, Lime, Donkey Republic i, per tant, a partir de l'any que ve ja no se'n veurà cap.
4: A partir del 2027, Barcelona eliminarà les llicències d'un servei que el govern municipal considera que crea més problemes que solucions. Laia Bonet és la tinent d'alcaldia d'Urbanisme.
8: Quan un servei acumula més multes que bicicletes operatives, és evident el missatge. Aquest model no funciona.
4: L'oposició no li discutia aquesta tesi, però demanava una solució menys radical, que el govern no revoqués les llicències sense cap alternativa, sinó que dissenyés un pla per ordenar aquest servei. Tots els grups es van oposar a la prohibició, però pel govern de Collboni, el rebuig de 31 dels 41 regidors de Barcelona no va ser aturador per mantenir la prohibició de les bicicletes de lloguer compartit.
1: Dos minuts i us expliquem en quines carreres es cobra millor poc després de graduar-se.
2: Ràdio Girona. Cadena SER.
9: Quan el peix arriba, porta allà i a la nostra gent, perquè a Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
10: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta. I tu
11: em fas anar... Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
12: Penso en tu.
11: Referents amb tu.
13: Arriben els dies Sensiva de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
2: Hora 14. Amb Joan Bofill.
1: Són les 2:22. Els graduats en Medicina i Odontologia són els que arriben a cobrar més just a l'acabar la carrera. Avui s'ha publicat l'informe ACU, que és una macroenquesta a 50.000 joves, per saber com s'han inserit al món laboral pocs anys després de graduar-se. I si Medicina i Odontologia són les que tenen aquesta millor inserció, en canvi, els graduats en Història són els que acaben cobrant menys. És a Humanitats, en general, on hi ha més contractes temporals. Àlex Calatrava.
14: Són prop de 1.860 euros bruts mensuals de diferència. De fet, l'àmbit de les humanitats concentra també la major taxa de contractes temporals, amb un 27%. Sous que en general són més alts, però amb menor poder adquisitiu per la inflació. Tot i això, el sistema universitari català està millor valorat pels graduats que anys anteriors i només un 5% dels titulats marxen a l'estranger.
15: Durant certs anys hem estat escoltant que Catalunya no reté el talent, i això jo crec que ara és el moment també de posar-ho a la taula i de treballar conjuntament amb el sistema i també amb el sector productiu, per afavorir que Catalunya continuï estant en el circuit del talent.
14: És Núria Montserrat, consellera d'Universitats, però l'informe també detecta algunes matèries pendents. En ple auge de la intel·ligència artificial, continua baixant la capacitat de gestionar informació. La bretxa salarial per gènere arriba als 500 euros mensuals a Medicina i Odontologia, i en els doctorats, un de cada tres reconeixen patir problemes de salut mental.
1: La bona notícia és que el 90% dels graduats aconsegueix feina, i la majoria amb contractes indefinits.
14: 7 de cada 10 titulars estan ara treballant amb contractes indefinits o fixos, una tendència que ja va començar amb la reforma laboral del 2022. L'informe també posa de manifest que els estudis de màster i els doctorats garanteixen millors expectatives laborals.
16: El 63% et diuen que han millorat la categoria professional respecte a la feina prèvia, i el 61% que ha millorat la retribució. Per tant, fer un màster té un impacte objectiu amb la teva feina.
14: És Anna Prades, responsable de l'informe.
1: I anem ara amb la crònica de successos. Atenció, a aquesta hora els usuaris de Rodalies, en concret de les línies R2 Nord i R11 entre Montcada i Mollet del Vallès, perquè fins ara hi havia una alerta per una fuita a l'estació de la Llagosta amb un contenidor de matèries perilloses en aquesta estació de la Llagosta, en què s'ha hagut de confinar preventivament els treballadors. Aquesta alerta que s'acaba d'aixecar segons Protecció Civil, però encara fa que ara mateix hi hagi transport alternatiu per carretera entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès. I atenció, perquè aprofitant el partit entre Espanya i França d'ahir, un grup de lladres va intentar entrar a robar a casa de la Minya Mal, a Esplugues de Llobregat. Dos individus en passamuntanyes van intentar entrar-hi de matinada, hores després d'aquest partit, Carles.
17: Sí, els Mossos d'Esquadra han frustrat un intent de robatori mentre el jugador i la seva família eren a Dallas després de disputar la semifinal del Mundial. Els fets han passat cap a les 4 de la matinada. Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar la SER, dos individus han intentat accedir a la propietat escalant un mur. Les càmeres de seguretat els han detectat i els vigilants privats els han sorprès abans que poguessin entrar a l'habitatge. En ser descoberts, els assaltants han fugit. La seguretat privada del futbolista ha alertat els Mossos d'Esquadra i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Aquesta nit hi ha hagut dos intents de robatori més en cases del costat. La mansió de la Min és molt coneguda, tant per les imatges que comparteix habitualment el futbolista a les xarxes, com perquè durant anys va ser la residència de Shakira i Gerard Piqué.
1: Seguim amb tu, Carles, perquè els Mossos avisen que cuidem bé del nostre DNI, perquè els DNI robats tenen un valor molt gran al mercat negre. De fet, s'ha desarticulat un grup especialitzat en estafes bancàries a través de la usurpació de la identitat.
17: Els Mossos han intervingut més de 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu. d'estiu. Es calcula que en només 12 dies van guanyar més de 130.000 euros. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica com era el seu modus operandi.
18: Amb aquesta documentació, evidentment, que provenia de diferents fets il·lícits, doncs el que feia l'organització és buscar persones similars d'aquesta documentació per suplantar la seva entitat en una entitat bancària i així poder obtenir les dades per començar a fer el que és l'estafa pròpiament.
17: Els Mossos avisen que els DNIs tenen molt de valor en el mercat negre.
18: Un DNI sostret en el mercat negre, doncs els delinqüents poden fer molt mal.
17: Els 5 detinguts per aquesta operació tenen entre 22 i 54 anys i viuen entre Cerdanyola del Vallès, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac. La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes.
1: I el govern ha admès aquí a Ser Catalunya que ara mateix no hi ha data per reobrir el parc de Collserola. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista a l'Aquí Catalunya amb la Laura Estrada, ha defensat que no es decideix el tancament per motius econòmics, sinó estrictament sanitaris.
19: Això és un reglament de sanitat animal i amb això Europa és molt, molt estricta, perquè si no s'escamparien les malalties d'animals, s'escamparien. Si no fem la feina, això seria un caos sanitari a Europa. Per tant, cal fer la feina de manera ràpida, coordinada, transparent.
1: Anem pels esports. És a punt d'arribar Adeyemi a Barcelona mentre el Barça continua pendent de la lesió de De Jong. Nil Solà, bona tarda.
20: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs a les pròximes hores arribarà Karim Adeyemi, el segon reforç del Barça de Hansi Flick per la temporada 26-27 a Barcelona. Està previst que el seu vol aterri al voltant d'un quart de cinc de la tarda. Això sí, no passarà revisió mèdica fins demà dijous al matí i la presentació i la firma del contracte està pendent de l'agenda del president Joan Laporta. L'altre nom propi en les últimes hores en clau Barça és el de Frenkie de Jong. El futbolista del Barça ha tornat del Mundial amb una lesió al genoll, lesió important. Hi ha preocupació important al voltant de la figura del migcampista holandès. Les últimes proves mèdiques estan passant en aquests moments, però tot apunta que podria perdre fins a 4 mesos de competició, és a dir, que pràcticament fins al final del 2026 Frenkie de Jong no podrà jugar amb el Barça si es confirmen els primers diagnòstics.
1: I en cultura, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui les obres per reformar l'Anella Olímpica, en concret la nova sala de concerts, el Sant Jordi Club, que deixarà de ser només la petita sala del Palau Sant Jordi. Amb capacitat de fins a 9.000 persones, ha d'estar llesta el 2029. Júlia Domènech.
21: Avui, des d'aquí al Sant Jordi Club, l'alcalde Jaume Collboni ha defensat que el futur del nou recinte està pensat perquè l'experiència no passi només a dins la sala, sinó també al seu entorn. Així ho ha detallat posteriorment Jorge Vidal, en representació de l'equip guanyador. Ha destacat que el projecte obrirà el recinte cap a Montjuïc, amb una gran plaça d'accés, jardins i espais d'estada perquè el públic pugui arribar-hi caminant o en el futur directament des de la nova estació de la L2 del metro. La sala també canviarà segons cada espectacle mitjançant grades reàctils, escenaris mòbils i cortines acústiques. Podrà passar d'acollir 3.000 espectadors a 9.000, mantenint sempre la mateixa qualitat sonora. L'alcalde també ha fet èmfasi que la inversió anirà a càrrec de BCM, que la recuperarà amb els ingressos que genera la gestió de l'Anella Olímpica. L'enderroc de l'actual Sant Jordi Club començarà el 2027 i el nou equipament es preveu per a finals del 29.
1: Gràcies, Júlia Domènech. Des de l'Anella Olímpica arribem a 2:15. Ho teniu tot a sercatalunya.cat.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
22: 2:30, 1:30 en Canarias, es una exhibición que ocupa hoy todas las portadas y que llevamos recordando, ya sea de vacaciones o en el trabajo, toda la mañana.
23: Es el killer de Eibar, es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, se acabó esta tarde noche histórica para nuestro fútbol.
22: Así lo narramos anoche en Carrusel y así se han escuchado las calles hasta bien entrada la madrugada, o en algunos casos seguro que la mañana, en muchos puntos de España.

0: mateix, el termòmetre a Barcelona marca 29 graus. A Tarragona estan a 30 graus, a Girona a 32 i a Lleida a 38, tot i que s'han superat avui els 40 graus durant les hores centrals del dia. Aquest dimecres, Catalunya ha afrontat el pitjor dia de la tercera onada de calor de l'estiu. William Delsa, bona tarda.
1: Sí, l'any passat, des que va començar l'estiu fins al 4 d'agost, va haver-hi 306 morts atribuïbles a la calor, 82 més que en tot l'estiu del 2024. Obrint el prisma, la calor extrema ha provocat més de 10.000 morts a l'àrea metropolitana de Barcelona, la capital catalana i els 35 municipis que l'envolten, entre el 2002 i el 2022, segons un estudi de l'Institut Metropoli presentat ahir mateix.
0: Amb aquesta calor extrema, l'únic que volem és refugiar-nos a casa, amb l'aire condicionat, un ventilador, o anar a una piscina, o banyar-nos al mar. El que està clar és que ningú vol quedar-se al carrer.
1: De fet, l'Èlia Pijuan ha sortit a comprovar-ho i ha preguntat a les persones que s'han anat trobant quant de temps aguantarien al carrer amb aquesta calor.
2: Jo entre 4 i 6, no més, segur.
3: 20 minutos.
4: Un poquito más, a lo mejor. Sí, yo creo que una horita se puede aguantar, depende de lo que hagas.
5: De 10 o 15 minutos máximo.
6: Pues yo creo que más o menos, como máximo, yo creo que 10-15 minutos. Ahora mismo, no más no podría. No, si tengo que aguantar una cola larga de algún evento o algo, no podría. No.
7: 30 minutos y porque he sido camarero, pero no más. No más.
8: Yo aguantaría 20 minutos.
1: 20 minuts, una horeta o, com a molt, 6 hores. Però hi ha persones que no tenen aquesta opció, que viuen i dormen al carrer, que no tenen casa amb aire, ni ventiladors, ni dutxes, que passen 24 hores o gairebé al carrer i que no poden, evidentment, seguir les recomanacions bàsiques com evitar al carrer a les hores de calor més intensa.
0: I és precisament per això que la Fundació Arrels ha alçat la veu i ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona més facilitats perquè les persones sense sostres puguin refugiar de la calor. Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Quantes hores es pot passar una persona sense llar al carrer? Nosaltres dèiem 24 o gairebé, és així?
9: Sí, hi ha casos que sí. És a dir, si una persona pernocta al carrer, té la mobilitat més o menys reduïda, és a dir, no es desplaça gaire del lloc per edat, per salut, pel motiu que sigui, pot estar perfectament 24 hores al carrer, en l'espai públic. Sí.
0: Anem-li a posar dimensió, perquè quantes persones sense sostre hi ha actualment a Barcelona i a Catalunya? No sé si tenim la xifra.
9: A Barcelona sí que tenim la xifra, perquè tenim el recompte d'Arrels, que el desembre va comptabilitzar gairebé 2.000 persones, i les últimes dades de l'Ajuntament de Barcelona, que també parlen de més de 2.100 persones. A Catalunya és més complicat, perquè un dels principals problemes que tenim amb aquest fenomen o aquesta problemàtica del sensellarisme és que no hi ha una xifra consensuada ni calculada de la mateixa manera. O sigui, ja la Sindicatura de Greuges de Catalunya va posar una xifra aproximada de 6.400, em sembla. Les entitats que estem treballant perquè s'aprovi la llei del sensellarisme estem parlant de més de 18.000 persones. Vull dir, aquesta també és una dificultat en aquest cas.
0: Bueno, en tot cas, estem parlant de milers, com a mínim, a Barcelona.
9: Totalment.
0: Aleshores, quina és la seva realitat els mesos d'estiu? O sigui, què fan aquestes persones? On van? No sé si tenen alguns trucs, suposo que hauran desenvolupat ja per refugiar-se de la calor.
9: Clar, la qüestió és el principal element és que són persones que estan al carrer sempre. És a dir, ara durant la calor estan al carrer, però a l'hivern també estan al carrer i durant els mesos de temperatures més suaus segueixen estant al carrer. I com bé dieu, dintre d'aquestes 2.000 persones, doncs hi ha perfils o hi ha situacions, més que perfils, hi ha situacions molt diverses. Hi ha persones que sí que tenen més capacitat autònoma i tenen més possibilitat de moure's, de desplaçar-se doncs, en els recursos, en els espais, en els refugis climàtics que existeixen a Barcelona, que tot i que n'hi ha, sempre són insuficients per a aquesta realitat, no? Però hi ha altres persones que ja sigui per edat, el que us deia, no? Perquè hi ha persones que tenen una mobilitat molt reduïda o que hi ha temes, per exemple, si tenen pertinences o tenen animals de companyia, doncs moltes vegades no es desplacen o no van en aquests recursos perquè no els hi deixen entrar amb les pertinences o amb els animals, no?
0: I on van, aleshores?
9: A l'espai públic. És que l'únic espai del que poden disposar és l'espai públic. I, evidentment, si també hi ha recursos, per exemple, com Arrels o altres entitats, que també durant el dia i en alguns casos també tenim recursos nocturns, també les podem acollir. Però, malauradament, també el que passa durant l'estiu és que alguns d'aquests recursos tanquen les seves portes o redueixen l'horari, perquè estem en època de vacances. I llavors, ja sigui els professionals o els voluntaris, doncs també han de fer... Bueno, també fan vacances, no? I a vegades aquests recursos, més que l'hivern no passa tant, però l'estiu sí que ens ho diuen.
1: De fet, ho explicàvem a CERC Catalunya fa unes setmanes. Un terç dels refugis climàtics estaran tancats a l'agost. i un 55%, més de la meitat, dels diumenges de tot l'estiu. Mm. Al final són centres cívics, no? Mm. I són espais que tanquen perquè els treballadors han de fer vacances i que són presentats com a refugi climàtic però queden anul·lats, diguéssim, són menys alternatives.
9: Totalment, és a dir, és comprensible perfectament que els refugis climàtics tinguin un horari i hi hagin de respectar els horaris, però clar, en el cas del sensellarisme, les persones que estan al carrer no tenen un horari. Elles estan sempre en aquesta situació, no? Llavors, és això, no sempre poden accedir als recursos i ja no solament per qüestió d'horaris, que és un problema, sinó que a vegades és això, per la seva mateixa situació no són benvinguts en alguns d'aquests espais.
0: Clar, quan demaneu que estiguin, per exemple, adaptats i condicionats, a què ens referim? Mm-hmm. Quan ho posem físicament, què hauríem de passar?
9: Sí, físicament que siguin espais on les persones puguin deixar les seves pertinences a algun espai, és a dir, que hi hagin, que poguessin haver-hi consignes en més espais públics on la persona pot deixar, doncs, la bossa que porta en aquell moment, o si té més pertinences les pugui deixar, que estiguin adaptats, per exemple, també perquè puguin entrar amb els seus animals de companyia, perquè hi ha moltes persones en situació de carrer que tenen animals de companyia i que no els volen deixar, i menys amb aquestes temperatures, no els volen deixar. Que també siguin accessibles, és a dir, com és el que us deia, no? Hi ha persones grans, persones amb mobilitat reduïda, que per accedir a determinats espais doncs no sempre és fàcil. I després hi ha un altre aspecte que també creiem molt important i que des d'Arrels i altres entitats també ho estem intentant promoure, o és una tasca que fem que és més comunitària, i és que aquests espais entenguin aquesta problemàtica i entenguin la situació en la que es troben aquestes persones, perquè no sempre, jo puc entendre, no sempre és fàcil atendre una persona que es troba en una situació de tanta vulnerabilitat, no? I a vegades tenen reaccions o actuen de determinades maneres que fa necessari que les persones o els recursos, doncs, com a mínim, tinguin una formació, un coneixement d'aquesta problemàtica, no? I no sempre és així.
0: Clar, és que quan pensem en refugis climàtics, doncs pensem en centres cívics, biblioteques, piscines, parcs... Quins d'aquests ara mateix sí que estan adaptats per persones sense sostre?
9: Home, en general, els centres cívics, les biblioteques, hi ha moltes biblioteques de Barcelona que són conscients d'aquesta problemàtica perquè són refugis, ja no solament són refugis climàtics durant l'estiu, sinó que durant l'any moltes biblioteques són refugis per a aquestes persones. Per tant, hi ha sensibilitat per molts d'aquests equipaments per a aquesta realitat. Clar, les piscines no és un refugi obert per a les persones en situació de carrer, però normalment les piscines s'han de pagar. Mm-hmm. Llavors aquest és un problema important. Com us deia, els centres cívics, doncs, hi ha alguns que sí que tenen aquesta sensibilitat o aquest coneixement. Moltes vegades les sales d'espera dels hospitals, doncs, també s'estan convertint en refugis climàtics, i aquí sí que és una realitat que des dels hospitals la coneixen molt. No és que estiguin adaptades, sinó que la realitat de l'hospital és que és tan variada que el sensellarisme doncs és un més dels temes que tenen.
0: I tu parlaves també d'espai públic abans, que és l'únic lloc que tenen. Just aquest cap de setmana explicàvem el concepte d'arquitectura hostil, que cada vegada l'espai públic s'està reduint més per a aquestes persones. Imaginem-nos un banc a l'ombra on podrien estirar-se a fer la migdiada, doncs els separem amb una barra de ferro o punxes al terra. Sí. Això també està dificultant que aquestes persones tinguin espai públic per a ells?
9: Sí, i a més hi ha un altre aspecte. En l'espai públic ens trobem en una situació ara a l'estiu que és molt normal, però que té una incidència directa amb les persones en situació de carrer, que és per una banda les temperatures altes, evidentment, i les radiacions solars que els afecten directament físicament, però després també estem en una època de l'any en què, pues, ja sigui per vacances o simplement perquè el dia s'allarga més, doncs estem molt més, la ciutadania estem molt més al carrer, sortim molt més, sortim a sopar, sortim a passejar, amb aquestes calors, si a més no hi ha aires acondicionats a casa, doncs aprofites els vespres i les nits, doncs, per sortir al carrer, i això fa que l'espai públic, que és l'únic, insisteixo, que és l'únic espai que tenen aquestes persones per estar, doncs estigui més ocupat, hi hagi més ocupació de l'espai públic normal, no? Però clar, això fa que aquestes persones, doncs, hagin de buscar moltes vegades, o hagin de buscar altres llocs on estar, perquè els llocs en els que estan normalment estan ocupats, o perquè els llocs en els que estan normalment fins a altes hores de la matinada no queden tranquils. Per tant, hi ha tot el tema del sur i del xivarri, doncs també que els impossibilita a descansar. I després també aquesta ocupació també origina que els espais públics doncs, també estiguin necessitin com més, a vegades, doncs, més neteja o hi hagi la voluntat més de netejar-ho, i moltes persones en aquesta època de colons expliquen que se'n van a dormir més tard perquè el lloc que tenen normalment per dormir doncs, està ocupat, i s'aixequen més aviat perquè els venen a aixecar, exacte, perquè els fan aixecar per netejar aquests espais. Vull dir, el descans durant aquesta època a l'espai públic és molt, molt, molt més complicat a vegades que durant la resta de l'any.
0: Sí, fins i tot podríem dir que l'estiu amb la calor és molt més dur que un hivern fred per
9: Mira,
0: a aquestes persones?
9: Sí, això, aquests dies que estem mirant el termòmetre, si fem una mica de repàs dels últims 2 anys, potser, sobre les operacions fred i l'operació calor, veiem que, clar, estem en un clima mediterrani que les temperatures són força suaus a l'hivern. És a dir, durant l'hivern portem 2 anys en què potser un o dos cops hem baixat de temperatures, o sigui, hem baixat dels 5 graus o dels 10 graus.
0: Això a Barcelona,
9: graus.
0: No? A Barcelona. Perquè si ens n'anem a Lleida, per
9: exemple.
0: No, correcte.
9: Sí. Exacte, estic parlant de... Sí, sí, o sigui, a Barcelona estem en aquesta situació. Però, en canvi, el que estem veient cada cop més és que les temperatures a l'estiu són molt més altes, no? Llavors, i això... pel que sembla, pel que diuen els experts, és una realitat que cada cop anirà més a Barcelona, a Lleida, a Tarragona, o sigui, l'efecte o el canvi climàtic doncs està afectant de forma molt directa l'espai públic i en aquestes persones, no? I realment la calor amb malalties cardiovasculars o de l'aparell respiratori o en persones grans té una afectació molt directa. De fet, estàveu parlant ara fa un moment, no?, dels efectes de la calor a la salut de la població en general. Doncs en el cas de les persones sense llar, que a més, ja us dic, a vegades no es mouen, a vegades tenen malalties cròniques o a vegades són gent gran, gent de més de 70-80 anys, doncs sí, té un efecte molt més perillós.
1: Clar, sí. I també amb aquesta calor el recurs que té molta gent és dutxar-se constantment. I això no sé si les persones sense llar tenen aquests espais o tenen on poder accedir per refrescar-se d'aquesta manera.
9: Sí, sí, hi ha espais però són insuficients. És a dir, sí que hi ha... Nosaltres, per exemple, a Reus tenim un espai de dutxes i de serveis higiènics que podem fer servir. Hi ha espais públics, hi ha centres públics amb dutxes obertes a la ciutat, o sigui, a les persones que estan en aquesta situació, però són del tot insuficients, perquè a més, és el que tu dius, una de les recomanacions que ens estan fent aquests dies de tanta calor és que ens dutxem, i a vegades ens dutxem fins i tot més d'un cop al dia.
0: I tant.
9: Correcte. Sí, sí. Doncs això per una persona que viu al carrer és totalment impensable. És impensable dutxar-se cada dia, això és impossible, i venir molt menys dutxar-se més d'un cop en un mateix dia.
0: Clar, i moltes acaben fins i tot utilitzant les fonts que trobem als parcs, però això també és un problema, no? Perquè, segons tinc entès, no està permès.
9: No està permès, sí, les ordenances municipals sancionen, o sigui, no és que solament no estigui permès, sinó que hi ha sancions associades a l'ús de les fonts públiques doncs, per netejar-se o per netejar algun utensili o alguna peça de roba, que evidentment les fonts no han de tenir aquesta destinació, però si no hi ha prou serveis i no hi ha prou dutxes o prou llocs on les persones puguin dutxar-se, puguin canviar-se de roba, doncs poden arribar a fer ús d'aquestes fonts públiques. I sí, el que acaba passant en alguns casos és que s'acaba sancionant a persones que no tenen res i que fan ús d'aquestes fonts públiques doncs per això, per salvar la calor.
0: Que també demaneu, no?, que aquesta ordenança es modifiqui almenys durant aquests mesos de més calor.
9: Sí, i sobretot, ja no solament durant aquests mesos de més calor, sinó tenint en compte qui fa ús d'aquestes dutxes, no? O sigui, que es tingui en compte les persones en situació de sense llar, i mentre no hi hagin alternatives, aquestes persones no se les sancioni.
0: I mentre no hi hagi alternatives també que vinguin des de dalt, nosaltres, si anem pel carrer en aquests dies de calor o durant l'any, però ara parlem de la calor, ens trobem una persona sense llar, què li podem oferir o què podem fer per ajudar-lo?
9: Moltes vegades la primera cosa que li podem oferir és informar, perquè no tothom que està al carrer és coneixedor dels refugis climàtics, no coneix llocs on pot anar. Jo crec que la ciutadania que podem conèixer, no? Ara, perquè ja us dic, a través dels mitjans del tema del refugi i de les indicacions les coneixem, doncs això poder-los explicar a aquestes persones i, escolta'm, doncs pots anar a la biblioteca, pots anar al centre, pots anar a alguna de les entitats que estem col·laborant amb temes de sensellarisme. Una cosa molt... si vols, molt senzilla i molt pràctica, que nosaltres també estem fent al centre, és oferir-los aigua. Moltes vegades no tenen ni aquella... En els mitjans ens diuen beu encara que no tingui set, no? I això ens passa a tots, que al final beus quan tens set. Clar, això vol dir que el cos està molt deshidratat. Hi ha molta deshidratació amb les persones que viuen al carrer perquè no són conscients moltes vegades de
0: la set,
9: necessitat,
0: no?
9: De beure.
0: Estàs preocupat,
9: no?,
0: d'una altra cosa.
9: Correcte, doncs oferir, ja us dic, en aquests moments doncs potser és un gest molt senzill però molt, molt útil. I I el més senzill, potser el més fàcil és això, és ser conscient que hi ha aquesta persona i que moltes vegades el que necessites és això, que puguis atensar-te i puguis preocupar-te una mica per la seva situació. Perquè també els companys de carrer, els educadors i els companys de carrer, el que ens expliquen és que moltes vegades, últimament, en les últimes setmanes s'han hagut d'atendre per això cops de calor, insolacions, marejos, que una persona que potser no coneix a ningú al seu voltant no ho expressa. Clar. I si t'atenses i li preguntes com està, doncs és possible que t'ho pugui dir.
0: Clar, perquè ho explica, no? O sigui, si tu

0: Perquè ho expliquen, o sigui, si tu t'apropes, sí, ho expliquen.
1: Sí, sí, sí, és que hi ha molta, moltes vegades hi ha molta sensació, molta impressió de que les persones de carrer no volen que ningú se'ls atansi, no? I som, bueno, som com tots nosaltres, que tenim dies bons, tenim dies dolents, tenim dies que tenim més ganes de parlar, i hi ha dies que potser no tantes, però en general el que ens expliquen les persones que coneixem és que han agraït sempre doncs això, la proximitat de la resta dels veïns i veïnes quan, bueno, doncs quan han estat en aquesta situació.
0: Beatriz, avui estem parlant de solucions d'emergència per calor, uh-huh, però si busquem una solució a mig llarg termini, uh-huh, per les persones sense llar, on hauríem d'acabar?
1: Doncs tot passa per tenir consciència de que el sensellarisme és una vulneració del dret a l'habitatge. Per tant, el tema de l'habitatge i l'allotjament ha de ser com el puntal, no?, per poder abordar aquesta situació. Però, a més, o sigui, hem de tenir en compte que l'allotjament o l'habitatge assequible és necessari, però per molts d'aquests casos, sobretot per aquelles persones que porten més anys en el carrer, és necessari també que hi hagi una bona xarxa de serveis que els pugui atendre i que hi hagi també un acompanyament social per moltes d'aquestes persones, perquè per tornar una mica, no?, a recuperar el vincle amb totes elles.
0: Doncs a veure si és possible, i almenys aquest estiu, a veure si poden la gent que pari, que els expliqui els refugis climàtics, que els doni aigua, i a veure si ens en podem sortir d'aquesta zona des de calor. Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies, i tant de bo totes aquestes peticions es facin realitat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Guillem Delso, què ens recollim del dia avui?
2: Mira, estem pendents de dos incendis. El primer és a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Crema des de les 3 de la tarda i afecta una superfície aproximada de 70 hectàrees de massa forestal. Ben a prop, al pavelló de Centelles, i al Miquel Giol. Miquel, bona tarda. Com està la situació?
3: Bona tarda. Doncs, de fet, l'última actualització és que el foc afecta 97 hectàrees, majoritàriament forestal, i prop d'un terç de les quals a la zona dels cingles de Bertí. La situació està complicada. El foc ha saltat la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles i propaga lliurement. Els bombers treballen a l'incendi amb una quinzena de mitjans aeris i uns 140 efectius, també desenes de voluntaris dels ADF. Els primers càlculs apunten a un potencial d'unes 500 hectàrees, sobretot al flanc esquerre, on el vent empeny les flames i provoca focus secundaris. El que preocupa és que el foc està en una zona de barrancs i, si el salta, pot intensificar, per tant, la propagació. Emergències ha desallotjat el CRAE Puigdolena, que tenia les flames molt a prop, i s'ha desplaçat fins a Centelles. Prop de 30 persones faran nit a una casa de colònies dels Hostalets de Balenyà. Ara per ara, bones notícies, però, perquè els diuen que l'edifici quedarà sense danys. També han hagut de marxar preventivament els residents en una casa de colònies i els del càmping L'Illa. En aquest cas, la majoria han tornat als seus domicilis i els infants de la casa de colònies s'han allotjat en una altra casa de la zona.
2: Doncs gràcies, Miquel. Hi ha un altre incendi actiu, és el terme de Carola del Camp, en una zona de vegetació. Els bombers han rebut l'avís a les 2 del migdia i ja hi han desplaçades 43 dotacions, entre les quals 11 mitjans aeris. Fonts dels bombers confirmen que hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia i, per tant, és el quart incendi de la setmana en aquesta zona. El foc encara es troba molt proper a l'incendi que es va declarar diumenge. I aquesta tarda, al terme municipal d'Olot, 9 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra. Un d'ells està en estat greu i està traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Els altres, 8 ferits, tots menors, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot, un en estat menys greu i 7 lleus. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora. I els Mossos d'Esquadra precisen que l'arbre que ha caigut al porxo d'una mena de paller de masia, on hi havia el grup format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys, que havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feien una ruta. Però les primeres indagacions apunten que l'arbre ha caigut sobre la teulada com a conseqüència del vent. I a banda dels incendis, ja són 20 les persones que han mort ofegades des de l'inici de la temporada de bany, ara fa tot just un mes. Més de la meitat han estat a les platges. Eva Hidalgo.
4: De les 11 víctimes al litoral, 9 han estat a la Costa Daurada. A les piscines han mort 6 persones, el doble que l'any passat, la majoria a zones privades. Una era menor. I a aigües interiors hi ha hagut 3 víctimes, un home al pantà de Sant Antoni i 2 infants d'11 anys, recentment al riu Ter, a Manlleu. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un miler de trucades relacionades amb centenars d'incidents a les platges catalanes. Les incidències sanitàries han concentrat la major part de l'activitat.
2: Gràcies, Eva. I per acabar, un apunt més festiu. Després després de la classificació d'Espanya per la final del Mundial, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que instal·larà una pantalla gegant a tocar del Camp Nou per poder veure el partit. L'Ajuntament pretén atreure públic familiar i per això a partir de les 7 de la tarda hi haurà activitats i música en la prèvia del partit. L'espai estarà vigilat i no s'hi podrà

0: accedir amb begudes alcohòliques ni ampolles de vidre. Barcelona se suma així a altres ciutats metropolitanes com Badalona o Sant Feliu, on aquests dies ja s'havien instal·lat pantalles a l'aire lliure per seguir la selecció.
1: Ja aniràs o què?
0: No crec que hi vagi, la veritat, Laura.
1: Jo tampoc, estic fora aquest cap de setmana. Va, anem als esports. Martí Juncà, bona tarda.
2: Bona tarda, Laura.
1: Perquè sembla que ha arribat algú a l'aeroport, no?
2: Doncs sí, ha arribat Karim Adeyemi, el nou fitxatge del Barça, i allà l'ha anat a rebre Nil Solà. Escoltem-lo.
3: Què tal, Martí? Molt bona tarda. Doncs fa una estona, al voltant de 4:45 de la tarda, ha arribat ja Karim Adeyemi a Barcelona, el segon reforç per Hansi Flick de cares aquesta temporada 26-27, perquè el Barça ha pagat 22 milions d'euros fixes, 7 en variables, i el Dortmund es guarda una plusvàlua en un futur traspàs del 20%. Polivalència per l'atac, tal com volia Hansi Flick. Pot jugar a la dreta, pot jugar a l'esquerra i també de davanter. Ara, directe a l'hotel a descansar. Demà està previst que passi revisió mèdica l'alemany. Polivalència al servei de Flick. Ja està previst la presentació sigui la setmana que ve, tot i que ja podria entrenar-se amb els seus companys a finals d'aquesta mateixa setmana.
2: Del Barça de futbol al Joventut de Badalona, de bàsquet, perquè el Club Verd i Negre acaba d'anunciar el retorn de Nico Laprovittola, procedent precisament del Barça per 3 temporades.
1: I avui, semifinal del Mundial, estem pendents de qui serà el rival d'Espanya a la final del Mundial, que el Guillem de Sol anirà a veure a la pantalla gegant. Podríem tenir avui segona final consecutiva de Messi perquè juga Argentina-Anglaterra.
2: Sí, avui a les 9 del vespre, aquesta segona semifinal, després que ahir, com deies, Espanya guanyés de manera molt contundent a França. Un partit amb molta càrrega política també, sobretot per part dels argentins, amb el conflicte de les Illes Malvines. Malgrat això, Scaloni, seleccionador argentí, diu que només és un partit de futbol.
4: El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto.
2: L'últim precedent d'una Argentina-Anglaterra el trobem a l'any 2002, amb victòria pels anglesos per 0-1, però el partit més recordat és l'Argentina 2-Anglaterra 1, amb doblet de Maradona, el primer. Aquell gol on recull la pilota al mig del camp i va deixant enrere jugadors anglesos fins a marcar, i el segon, el conegut com a la mano de Dios, on Maradona va simular tocar la pilota amb el cap i realment va rematar dins la porteria amb la mà.
1: Home, i tant. Tu ja aniràs a la pantalla gegant?
2: Jo tampoc, la veritat, no tinc ganes d'anar-hi.
1: No?
2: Malauradament sí.
1: Vas amb algú? No et vols mullar?
2: No, jo el veuré tapat amb una manta, segurament, per no escoltar clàxons, ni veure banderes, ni res.
1: Ni petardos, ni res. Molt bé, ben fet, Martí Juncà. Moltes gràcies. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
1: A veure, avui ho dèiem al principi. Dèiem 30 graus, 35, 40 a Lleida, fins i tot dia de més calor d'aquesta onada. Com ha sigut?
5: Molt càlida, però ha fet més calor, per exemple, al prelitoral que a Lleida. Per exemple, a Anglès, a la Selva, s'han superat els 42 graus, a Vacarisses s'han fregat els 42, a Olot han superat els 40 graus, Vallirana, 40 graus... Temperatures molt, molt altes, però per sort ja demà baixin les temperatures. Però hi ha una petita mala notícia, o gran, és que la pròxima nit serà molt difícil dormir. De fet, bona part de Catalunya...
1: Nit?
5: Sí.
1: Mare meva.
5: Sí, perquè bona part de Catalunya està en avís per altes temperatures nocturnes i és que tenim per davant una nit tropical o inclús tòrrida a la costa. Tropical és quan les mínimes no baixen dels 20 graus, però hem de dir que les mínimes s'acostumen a assolir a les 7-8 del matí. És a dir, quan anem a dormir, molts termòmetres encara estaran per sobre dels 30 graus. Així que molta paciència, que aquesta nit serà molt difícil poder dormir.
1: I una cosa que avui m'ha sorprès, Núria, és que aquí a Barcelona almenys hi havia núvols, però feia una calor d'espanto. No ens lliurem de la calor, tot i que s'ennuvoli?
5: No, de fet, són dies que dona la sensació com si estiguéssim dins d'un forn. Quan fem una pizza o estem cuinant i obrim el forn, és la mateixa sensació. D'aquestes núvols, cel cobert, també encalitjat, fruit de la pols sahariana... I és una sensació de molta calor, com està dins d'una sauna, i les temperatures avui han estat molt altes. Sí, és veritat que demà encara tindrem calitja i demà serà una jornada inestable. Tindrem doncs, encara aquesta pols sahariana i també al matí ja tindrem algun ruixat per Ponent i a la tarda sí que tindrem els ruixats més dispersos per Catalunya. I clar, com que tenim aquesta pols sahariana, la pluja serà en forma de fang.
1: Doncs que no renti el cotxe a la gent. Només una pregunta última.
5: Correcte.
1: Ja. La calor baixa, per tant, els propers dies una mica, ni que sigui?
5: Sí, baixa els pròxims dies, demà dijous, divendres, però tot apunta que passarem d'una calor extrema sufocant a molta calor.
1: Vaja.
5: I podria ser que a partir de diumenge inclús pugés una miqueta més. I de fet és que avui, dia 15, comencem la canícula, que dura tot un mes, fins al 15 d'agost, que popularment és la període més càlid, tot i que ja estem a la tercera onada de calor.
1: Doncs molta paciència amb aquesta calor. A veure si en algun moment baixem una mica més. Núria Serra, moltíssimes gràcies. Fins demà.
5: Fins demà, una abraçada.
1: En Lluís Colomé és el control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7:25 d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026.
6: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
1: Fem una pausa ara i ja tenim aquí la persona que ens acompanyarà els dimecres d'aquest estiu. No diguis res, no diguis res, que ara et presentarem. Una pausa i ara tornem.
7: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
8: Suena bien.
7: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
8: Suena el nuevo Micra.
7: Y al 0% TAE.
8: Suena que estreno Nissan.
7: Aprovecha los incentivos del Plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorados
9: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra. Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
12: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
13: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Els dimecres, en aquest balcó d'estiu, tindrem ara, ho dèiem, una persona que ens va fer conèixer el nostre estimat Víctor Fernández Clares, de la Della Rusa, el Parelles de Fet. Va parlar d'ell i del seu projecte, que es diu L'altra ciutat, on conversen veïns i veïnes d'aquella Barcelona més ignorada. Estem parlant, a veure si algun oient el coneix, del Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bona tarda, Laura. Molt bé, una mica nerviós perquè és la meva primera vegada fent directe.
0: Ai, mira, t'estrenes al balcó, quina il·lusió.
1: Molta, moltíssima, la veritat.
0: I també t'estrenes amb aquesta cinta que has triat tu. Per què aquesta cançó?
1: Home, això és una cançó del Kelly Saías, que és un cantant que m'agrada moltíssim i que crec que va molt bé amb aquesta secció que sabem avui.
0: Una secció que no té res a veure amb allò que fas normalment, això ho tenies clar des del principi quan vam parlar, és un projecte molt diferent que l'hem titulat El Gran Reemplaçament. Explica'ns per què. Per què l'hem titulat així? Què farem?
1: Mira, Laura, amb El Gran Reemplaçament cada setmana reemplaçarem prejudicis per històries reals. Cada setmana coneixerem persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips i que contribueixen a fer una societat més oberta, més diversa i millor.
0: I no ho farà sol?
1: No, això ho farem amb un parell d'amics, amb la Shaima Rachidi i el Sean Devnat. I això, que estarem molt ben acompanyats i acompanyades.
0: Doncs els dimecres, això, tindrem el Dani trencant tots els prejudicis i posem-nos-hi ja, si et sembla. Quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, som molts els que, molts i moltes, els que venim de barris obrers, barris que sempre ens han fet sentir que eren de segona, que no interessaven, que la gent no els coneixia, que només passaven coses dolentes. Hi ha moltes realitats que estan infrarepresentades a la nostra societat, però això ara està, és una realitat que està canviant.
0: I ens portes dues noies que precisament estan canviant aquesta realitat. Presenta'ns-les.
1: Efectivament, avui us portem les germanes Caro i Marina Rodríguez Colàs, de Cornellà, que acaben d'estrenar la seva primera pel·lícula juntes com a directores Hermanos. Una història sobre com és ser un adolescent de barri avui amb una mirada desenfadada i que vol desestigmatitzar la joventut de classe obrera.
0: I elles ja trenquen el prejudici per si soles, per ser dues germanes directores catalanes d'un barri.
1: Dues ties de classe obrera, com elles es fan dir, que això, que fan pel·lícules d'èxit i que relaten històries que no s'han relatat fins ara.
0: I ho fan elles com a directores i també ho fan a través de les seves pel·lícules, l'última, Hermanos.
2: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Y dale, dale con bam.
3: Venga, largo de aquí.
2: ¿Os queréis callar ya que no me entero?
4: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
0: Una película que yo te dediqué cuando me vas a decir que parlarías, me la vaig mirar ahí. I és espectacular.
1: És espectacular, la veritat que sí. Ja ens havien deleitat amb Xavales, del 2021, que és una pel·lícula molt bona, que relatava el barri, no?, a través de tres ties, que marxaven del barri, que tornaven, etc. I ara doncs, han volgut fer una cosa una mica diferent.
0: I de què va la pel·lícula? No sé si ens pots donar, sense fer spoilers, 5 cèntims de la pel·lícula.
1: Doncs la pel·lícula segueix l'Aiman, que és un adolescent d'origen marroquí, que és convidat per la Sara, d'origen català, a la festa del seu 7è aniversari, celebrada a la casa de la Sara.
0: On, a la zona pija, que
1: ells
0: diuen, no?
1: A la pija, zona pija, sí, a Vallvidrera, que és on treballa la mare d'aquest protagonista, d'aquest Aiman. La pel·lícula, a mi el que més m'agrada és que parla molt amb el llenguatge del carrer. I aleshores això és una cosa que s'agraeix molt perquè al final jo crec que interpel·larà molt més a les persones que l'han de veure.
0: Quins prejudicis ens trenca aquesta pel·lícula?
1: Doncs jo crec que trenca uns quants. És una mica delicat explicar moltes vegades les vides de les persones de barris populars o les vides de les persones d'origen divers. Moltes d'aquestes, bueno, les persones d'origen divers, per exemple, a la nostra societat, per desgràcia, encara estan lligades a molts estereotips i aquesta pel·lícules com aquesta, no, ens mostren a les persones com a personatges rodons, no, que moltes vegades creiem que les persones pobres només són pobres, que les persones migrants només són migrants, i òbviament no, les persones tenen sentiments, s'enamoren, parlen de temes que els interessen i això fa molt especial aquesta pel·lícula.
0: I per aprofundir més en aquesta pel·lícula i amb aquestes dues directores, tenes anat a visitar-les precisament a un lloc on van gravar part de la pel·li. Explica'ns.
1: Efectivament. Aquesta setmana el Sean Devnat i jo vam anar al barri centre de l'Hospitalet de Llobregat, on des de fa 15 anys hi viuen les germanes Rodríguez Colas, la Marina i la Carol, i on s'ha gravat diverses escenes d'aquesta pel·lícula.
0: I de què vau parlar amb elles? Què els hi vau preguntar?
1: Doncs va ser molt interessant perquè vam parlar de moltes coses. Primer de tot els hi vam preguntar per què havíem quedat allà a l'Hospitalet, i és que l'Hospitalet de Llobregat no només surt davant de les càmeres, sinó que també surt darrere, no? O sigui, els ha servit per fer tot aquest treball, aquesta feina d'investigació prèvia de preproducció. Elles s'han entrevistat amb moltíssims xavals i xavales de diferents barris de la zona, i això és el que fa doncs, més rica aquesta producció.
0: I vas anar amb el Shaun i veu començar parlant d'identitats.
5: A mi m'ha passat que com a indi nascut a Catalunya, doncs les xarxes m'invaliden la meva identitat catalana constantment. I sé que la vostra pel·lícula ha despertat comentaris de mateix caire.
6: Doncs em sembla molt interessant el que dius, perquè és una de les coses que més es repetia quan fèiem entrevistes amb nois del barri. No ens diuen catalans només pel color de pell. Crec que ens identifiquem encara, o creiem que les persones catalanes són blanques, de classe mitjana, i no és real. Els catalans, un percentatge molt alt, molt alt, tenen pares d'origen migrant extracomunitari, sobretot del nord, d'Àfrica, d'Àsia, de Llatinoamèrica, i hem de canviar imaginaris, no? I el cinema jo crec que és un bon lloc per fer-ho, i sobretot per trencar aquests estereotips.
0: Una setmana clau, això, no? Amb el que va dir Rajoy, amb l'equip francès.
1: Efectivament, sí, sí. Bueno, és que, per desgràcia, actualment, avui dia, encara hi ha molta gent que pensa que català és només, no? Per exemple, qui ha nascut a Catalunya, o en el cas de M.R., que francès és només qui ha nascut a França.
0: Sí, que a la pel·li, de fet, hi ha una escena que li diuen d'on ets, i ell diu d'aquí, i diuen, no, però d'on ets de veritat? I ell, no, és que sóc d'aquí, saps?
1: Totalment. Va ser molt enriquidor anar a fer aquesta visita a les germanes Rodríguez Colas amb el Shaun, perquè justament el Shaun també ens va explicar això. El Shaun és activista, creador contingut a xarxa social, ell és indi i català, i es reivindica com a indi i català, orgullosament indi i català, i gay, tres voltes rebel, com ella.
0: Com Maria Mercè Marçal,
1: i és una de les coses que ens explicava, que tota l'estona li passa allò de d'on ets, no? D'on ets tu?
0: Pues primer prejudici trencat d'aquesta pel·lícula. De què més vau parlar?
1: Mira, després... perdó, sí. Vam parlar, òbviament, de xavales. És a dir,
0: la seva primera pel·li.
1: Jo les coneixia, coneixia per xavales, la seva primera pel·li gran, com dius tu, i a mi em donava molta curiositat preguntar-los si realment hi havia una continuació entre xavales i hermanos, perquè a mi m'ho semblava, no? Aleshores, la Marina i la Carol ens van explicar això.
6: La història de xavales era de redescobrir les teves arrels, no? I estar en pau amb elles. I per mi, hermanos, potser és el moment en què descobreixes com et miren des de fora i surts de la teva zona de confort.
7: Nosaltres, com a xavales, vam explicar una cosa més autobiogràfica, dins que no és autobiogràfica, o sigui, les nostres experiències al barri, i ens demanaven, i els adolescents d'avui en dia, que veiem al nostre barri, aquí, ara, on som ara, per què no, com ho estan vivint, com estan vivint això de ser de barri, i ara que a sobre que no són blancs, que és evident que els seus orígens, els seus pares no són catalans, com viuen aquesta generació?
0: Clar, és que són històries que fins ara pues, no s'havien explicat. Suposo que també en veu parlar d'això.
1: Sí, totalment. És a dir, la importància... Jo els hi vaig, ja els hi vaig preguntar, no?, que si realment sempre parlàvem de les mateixes històries, perquè sempre eren les mateixes persones les que explicaven les històries, no? I efectivament hi ha un biaix de gènere, de classe, superimportant, que si sempre els directors de cinema són homes blancos de mediana edat, doncs passa el que passa, no?
0: Totalment. I a mi m'agrada molt d'aquesta pel·lícula, que parlen dels del barri, que volen sortir del barri però no per anar a créixer, sinó perquè volen, perquè els agrada una noia, que és el que els hi passa a la seva edat, no?
1: Clar.
0: I la pel·li és molt xula, ara ho deien, però ja ha rebut crítiques, això sí, de gent que ni l'ha vist.
1: Totalment, sí, sí. És a dir, els primers dies que van penjar el tràiler van rebre comentaris d'odi a les diferents xarxes socials, molt racistes, molt xenòfobs i islamòfobs. Els comentaris a les xarxes socials al final són una demostració d'allò que passa a la societat, però amb un agreujant, i és que molta gent s'amaga darrere de l'anonimat que et donen, no? les xarxes moltes vegades. I es poden fer diverses coses quan t'escriuen comentaris d'odi, i elles han decidit fer això.
6: Hi ha un gran percentatge, molt alt, de comentaris racistes.
5: Com heu fet front a aquests comentaris?
6: Doncs el que hem fet és intentar que la vergonya canviï de bàndol i posar aquests comentaris molt grans, imprimir-los i posar-los als pòsters de publicitat de la peli, perquè es vegin, i es vegin les persones, que totes les persones que estan fent aquesta campanya del terror, no?
0: Els va sorprendre a elles trobar-se aquests comentaris, per això ja sabien on es posaven.
1: Ja sabien on es posaven, però realment sí que els va sorprendre comentaris d'odi adreçats a persones menors d'edat.
0: Clar, és que els actors són menors d'edat, això s'ha de dir, que tenen 16 anys, com a molt.
1: Sí, són adolescents, i clar, realment, o sigui, la gent moltes vegades és el que diem, no?, que la gent que fa comentaris a les xarxes socials els fa perquè estan dins de les xarxes socials, però realment tu no vas pel carrer dient-li, no és normal, no?, dient-li a un
0: adolescent. Esperem que no es converteixi en normal, això.
1: Clar, però, bueno, això, o sigui, ve pel clima crispat que tenim, no?, per l'auge de normalitzar aquest tipus de discursos, i elles, bueno, doncs van decidir, hem rebut aquests comentaris, doncs posem-los en gran, ensenyem-los, no?, per diferents ciutats, i jo crec que és una cosa que és molt valenta i que s'ha de fer, que s'ha de denunciar tot això.
0: I saps si els ha funcionat la promo o què?
1: Doncs la pel·lícula està anant molt bé, però hauria d'anar millor. És a dir, que tota la gent que ens escolti...
0: Oients del balcó,
1: ha d'anar a veure-la.
0: Guillem Delso, a veure-la.
1: Ha d'anar a mirar la pel·li, que està a diversos cinemes de Catalunya.
0: Doncs mira, a mirar la pel·li, que és boníssima. Us animem a anar-hi, a veure aquesta història de veritat, que la tenim a prop i que pràcticament no se n'havia parlat fins ara amb tu. Dani Ruiz, que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i ens retrobem la setmana que ve per desmuntar un altre prejudici.
1: Efectivament, ens trobem la setmana que ve aquí al Gran Reemplaçament.
0: Fantàstic. Doncs nosaltres ens retrobem demà. Ara us deixem amb un podcast del balcó, que és el llibre de la Susana, pels més lectors. Fins demà.

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes 5 meses de invierno de James Kestrel, publicat en castellà per l'editorial Salamandra. I, atenció, novel·la policíaca. Jo crec que no en portes gaires, de novel·les policíaques. Per tant, mirant l'historial de la secció, trobo que és diferent.
1: És diferent. N'he portat algun, però sí que és veritat que molt pocs. És un gènere que a mi m'agrada, no és el que més llegeixo, però sempre hi torno, saps? Mai tampoc no l'abandono. El que passa és que hi ha pocs títols nous que em sorprenguin o que em semblin bons, i per això, encara que els llegeixi, tampoc no els recomano. Però aquesta novel·la que porto avui sí que li trobo una qualitat que fa que valgui la pena la recomanació. Penso jo, i no sóc l'única, ja ho veureu. I també vaig pensar que així sortim una miqueta del carril, no?, i ampliem el catàleg de gèneres per ser més eclèctics, no?, per eixamplar la base.
2: Fantàstic. Anem a l'argument. Clar, imagino que avui serà... la feina, sobretot, és no fer spoilers.
1: Sí, avui hem d'anar molt en compte, perquè amb la novel·la policíaca i el thriller s'ha d'anar... això, molt, sí, amb molta cura, perquè és fàcil explicar de més, intentaré no fer-ho. Mira, ens situem a l'inici de desembre de 1941. Mentre els nazis estan sembrant el caos i el terror a Europa, Estats Units intenta mantenir-se al marge del conflicte bèl·lic. A Honolulu, a la capital de Hawaii, que, com sabeu, és un estat dels Estats Units, l'inspector de policia Joe McGrady rep l'encàrrec d'investigar l'assassinat de dos joves, un noi que és nebot de l'almirall de la Marina nord-americana a Hawaii, i una noia japonesa que ha aparegut morta al seu costat, i a més ha estat un doble crim molt gore, eh? L'assassí o assassins s'han acarnissat amb les víctimes, torturant-les abans d'acabar amb les seves vides. McGrady, que és un policia molt bregat, engega la investigació, condicionat per aquest fet que us dic, que és que el noi assassinat és nebot d'un alt càrrec militar, no? Aquest és el fil per ell comença, per on ell comença a estirar. El cas el portarà a recórrer al Pacífic, des de Hawaii fins a Hong Kong i altres emplaçaments remots de la regió, o sigui que és una història que té molta mobilitat geogràfica. I en paral·lel a això, la flota japonesa avança en secret cap a Pearl Harbor.
0: Ah, clar.
1: Recordeu que us acabo de dir que l'acció se situa a principis de desembre de 1941.
2: Sí, m'encanta aquest context històric a mi.
1: Molt bé. Doncs per llançar un atac contra els americans, el bombardeig de Pearl Harbor, que va ser al pont de la Puríssima. Mai sé si el 6, el 7 o el 8. Jo sempre penso que...
0: Que fa que els Estats Units, no?, escolin a...
1: Entren a la Segona Guerra Mundial, que estaven intentant mantenir com una equidistància, però ja, clar, són interpel·lats directament i entren pel front del Pacífic. Tot i el context bèl·lic, McGrady, l'inspector, s'entesta en continuar amb la seva investigació per localitzar i detenir l'assassí dels dos joves. O sigui que ni la guerra no és capaç d'aturar.
0: Val, estic atrapada ja, perquè no pot ser millor la barreja de novel·la policíaca i històrica.
1: Exacte, és mescla aquests dos gèneres i algun més. Mira, per analitzar la novel·la amb més perspectiva, he contactat amb Antonio Lozano. Ell és periodista cultural, especialitzat en novel·la negra, i també és lector literari de l'editorial Salamandra. Per qui no estigui familiaritzat amb el terme, doncs les editorials tenen una flota de persones que llegeixen manuscrits, obres que encara no s'han publicat a Espanya, i en fan un informe més o menys favorable que ajuda l'editorial a decidir si, o descartar si l'incorpora al seu catàleg. Antonio Lozano va ser el lector literari de 5 meses d'invierno per Salamandra, i ell va apostar fort per aquesta novel·la perquè la considera molt bona.
3: Pues yo creo que si hay un adjetivo que define 5 meses d'invierno de James Kestrel, pues es sin duda el de ambición, ¿no? Porque mezcla un montón de géneros, el noir histórico, ¿no? Está el relato de aventuras, está pues el toque de belicismo, de romanticismo, el thriller. La verdad es que pocas veces hay una novela de una escala, digamos, tan épica, ¿no? Porque requiere de muchísimo trabajo, y normalmente los autores tienden a la especialización, ¿no? En un solo género, como mucho, o dos. O sea, estamos ante una novela muy, muy excepcional, ¿no? Con unos horizontes muy abiertos.
1: I Salamandra, que el coneix i per això li fa encàrrecs i sap que té bon criteri, doncs va publicar la novel·la.
2: Clar, per definició, la novel·la negra, la policia, que el thriller són gèneres que habitualment tenen un ritme narratiu molt àgil. El context històric que marca la investigació policial, aquesta guerra entre Estats Units i el Japó, afecta la narració d'alguna manera, la dinamitza, l'alenteix?
1: Doncs mira, en aquesta novel·la hi passa una cosa que no és habitual. No és que hi hagi una investigació policíaca enmarcada en un període de guerra, com si fossin dos motors narratius paral·lels, sinó que la pròpia guerra acaba integrada en la investigació. Ja us he dit que el noi assassinat és el nebot d'un alt càrrec militar nord-americà. I no puc dir més coses per no parlar massa. Sí que us puc assegurar que aquests dos elements estan perfectament empastats, o sigui, la trama policíaca i el context històric. El ritme narratiu és molt àgil perquè l'autor és un virtuós.
3: Jo crec que la clave aquí és el dinamisme que li imprime a nivell de canvi constant d'escenari geogràfic. No? Partimos de Honolulu, Hawaii, és una setmana antes de que se produzca el ataque a Pearl Harbor, el qual el lector sabe, però els protagonistes no, lo cual es muy interesante, y luego ya la investigación al tipo, ¿no? A John McGrady, pues le lleva por Hong Kong, le lleva por Japón, isla de Guam, etcétera, ¿no? Es un cambio, un salto constante de escenario, lo cual dinamiza mucho.
1: I un altre factor important, quan es fa una novel·la històrica, sigui policíaca o no, hi ha el risc que la narració es torni lenta o tediosa si l'autor cau amb la tentació d'abocar el text massa dades, sí. No? O sigui, hi ha escriptors que estudien, que es documenten molt per ambientar un moment històric i volen fer evident el seu esforç farcint el relat amb un excés d'informació. No és el cas de James Kestrel, com explica l'Antonio.
3: I jo crec que ell també és molt hàbil, porque a pesar de haberse documentado profusamente, ¿no?, sobre las localizaciones, sobre la historia, nunca deja que los datos ahoguen la narración, ¿no? Yo había leído ya previamente algunos thrillers y siempre demostró tener este pulso. Yo creo que está medido, ya digo, el trasvase de la información convertida en entretenimiento, ¿no? Siempre sabe encontrar el punto justo.
1: O sigui, ben documentat, sí, i s'agraeix, perquè quan detectes allò, errors històrics, dius, ostres, però sense que la novel·la es converteixi en un manual d'història.
0: De totes maneres, Susana, què té més pes a la novel·la, la trama policíaca o la guerra?
1: Mira, aquí vam discrepar amb l'Antonio. Jo, personalment, en algunes parts de la novel·la vaig tenir la impressió que el context històric es menjava la trama policial. Vaig tenir aquesta impressió. Però l'Antonio, que és l'expert en novel·la negra, no ho creu. Ell troba que aquests dos aspectes estan molt ben equilibrats.
3: No, penso que el context històric devora el relat policíaco perquè són una misma cosa, ¿no? Hay una fusión en el sentido de que la historia policíaca, con todos sus peripecias, aventuras, saltos, sorpresas, giros, ¿no?, etcétera, es el periodo histórico. Sin ese periodo histórico no habría relato policíaco. Son la misma cosa. Y es lo que realmente le imprime personalidad y singularidad al relato, ¿no? Que coge el momento, digamos, de mayor tensión quizás de la historia reciente de la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto en que está pasando a nivel geopolítico grandes dramas, ¿no? Estamos en un contexto de guerra mundial, pues ahí engasta una investigación, ¿vale?, que en principio es menor, dado la escala de lo que está ocurriendo a su alrededor.
1: I és això que és el que abans us comentava, no?, que la trama policíaca està trenada amb el moment històric. Total, que després de sentir els arguments de l'Antonio, he canviat de parer. Crec que ell té raó, jo tinc una persona amb poca personalitat. Bueno, sí, admetre
2: quan... No, però
1: aprendre i canviar. Llavors crec que ell té raó, és veritat, i que l'autor aconsegueix un bon equilibri entre trama policíaca i relat històric.
3: Nos movemos en estas dos olas o estos dos ciclos. Un macro... marco global de guerra y una investigación criminal que llega a un punto incluso en que ya no importa bien, que es una cuestión, digamos, personal, atrapar al culpable, ¿no? En esto me ha recordado que estrenó las novelas de Philip Kerr, ¿no?, con ese detective Bernie Gunther, que investigaba casos concretos, ya fueran desapariciones, crímenes, etcétera, en el marco del nazismo, ¿no? Es decir, tenemos este contexto tan amplio y tan doloroso a nivel global, y siempre hay alguien que piensa que las personas individuales, digamos, y no las razas o los países, también merecen justicia, ¿no?, y una investigación.
1: Aquest recurs també és interessant, no?, col·locar enmig d'una tragèdia col·lectiva, com és una guerra, un drama particular, com és un assassinat, que al cap i a la fi afecta el cercle proper de les víctimes, no tota una regió ni tot un país.
2: I tot i que hi hagi aquest equilibri, què destacaries més de 5 meses d'invierno, relat històric o el policíac? No sé si hi ha algun valor de la novel·la que posaries per damunt dels altres.
1: No podria dir-te en un de sol, perquè la novel·la funciona molt bé en tots els plànols, exacte, és que està molt, molt ben vestida. Posats a destacar algun element, crec que em quedaria amb el personatge principal, amb l'inspector McGrady, que s'obsessiona amb aquesta investigació i s'obsessiona per capturar l'assassí en aquest context tan, tan hostil i tan advers. L'Antonio Lozano també destaca la construcció d'aquest personatge, que és tan creïble, tan humà com tothom, amb les seves llums i ombres.
3: Jo crec que McGrady té mucha calidad, mucho volumen, porque reúne las características de un sabueso clásico. Pero al mismo tiempo es un hombre de acción, sin duda, con muchos recursos, Y también tiene algo de héroe mitológico, ¿no? En el sentido de que ha de superar un sinfín de obstáculos mayúsculos para poder llegar a completar su misión. Y me gusta mucho cómo es un personaje con un código ético muy férreo, pero llega un momento en que lleva tantos años luchando por cerrar el caso y atrapar a este asesino, que en medio, ya digo, de fuerzas históricas, geopolíticas tan bestias, que este código ético empieza a hacer aguas de algún momento, ¿no? Y se empieza a plantear hasta qué punto tendrá que traspasar una serie de líneas rojas. Con lo cual también es un personaje con mucho dilema dentro, ¿no? Lo cual le da una profundidad bastante inusual en los géneros que aborda la novela.
1: Perdó, o sigui que la construcció del personatge molt bé, en tot cas, com deia ell, aquesta novel·la empaca diferents gèneres d'una manera brillant i està molt ben resolta, l'analitzis com l'analitzis, tant si mires els elements per separat com si ho mires com un tot, no? com un conjunt.
0: Tinc curiositat perquè abans escoltàvem que l'Antonio Lozano deia que aquest autor, James Kestrel, li recorda a un altre autor de policíaca històrica, el Philip Kerr. Hi ha altres referents?
1: Mira, se'l compara molt amb James Ellroy, perquè els dos han tractat la Segona Guerra Mundial. De fet, Ellroy té un cicle de novel·les ambientades als anys 40 i és un especialista en l'època. Però l'Antonio Lozano, que ja us he dit que ell llegeix molta novel·la negra, ens planteja un altre referent.
3: Jo veo más a Kestrel en esta novel·la emparentado con Raymond Chandler, ¿no? Y su detective Philip Marlowe, salvando las distancias, ¿vale? Pero bueno, sí que entronca McRae del personaje con los grandes detectives del noir americano, pues por su determinación inquebrantable, ¿no? Su inflexible código ético, ¿no? No tolera el ensañamiento con el débil y también tiene este punto de perfecto caballero. Y sobre todo, lo más destacado es que siempre tiene pues una frase irónica en la punta de la lengua, ¿no?
1: Uh-huh. Y encara un referent més, en aquest cas.
0: Perdona, és que Philip Marlowe...
1: Clar, és que Chandler és molt bo. Bueno, doncs aquest sí que és veritat que també entenc que li remeti. I hi ha un altre referent que ha citat ell, que no és un autor en concret, en aquest cas, sinó un moviment literari.
3: No olvidemos que la edición original de la novela, ¿vale?, que aparece en el sello Hard Crime Press, que homenajea a las novelas pulp precisamente de sus años, años 20 y 30, ya desde sus portadas, ¿no?, con mujeres sensuales, armas, colores muy chillones, ¿no? A nivel de tanto de estética como de contenido, es un homenaje al pulp. Y veo claramente una influencia de la novel·la pulp en Cinco meses de invierno.
1: El moviment de novel·les pulp va revolucionar la literatura popular nord-americana entre els anys 20 i 50. Eren novel·les que es caracteritzaven per explicar històries molt ràpides, de ritme vertiginós i sovint violentes, i segons Antonio Lozano, Cinco meses de invierno realment sembla que entronca amb aquesta tradició.
2: I de l'autor d'en James Kestrel, que en saps, el coneixies?
1: Jo haig d'admetre que no, però l'Antonio sí, i dona fe que és un autor molt solvent. Aquesta novel·la és, podríem dir, el seu do de pit per aquesta ambició, no?, que ha demostrat a l'ambientar-la en un moment geopolític tan complex sense perdre mai el fil i l'interès de la trama policíaca.
3: Yo creo que funciona porque Kestrel tiene mucha mano derecha. Es una autoria de mucha trayectoria. Recordemos que es un pseudónimo. Él se llama Jonathan Moore y ha publicado un montón de thrillers y novelas negras previas. Y en manos de otro quizás no habría funcionado, ¿no? Pero como cada género está muy bien trabajado, ¿no?, se notan las horas de documentación, los muchos borradores que ha puesto en ella, las horas de trabajo, pues la verdad es que funciona. Pero, repito, en manos de menos hábiles, menos disciplinadas, habría podido ser un pastiche tirando a estomagante. Però, bueno, no és el cas.
0: Un pastitxe.
1: És que personalment em fa tanta satisfacció parlar amb persones que saben tant d'un tema concret, oi? Com l'Antonio, en aquest cas de novel·la negra, realment és quan veus que tu no saps res, perquè et quedes amb lectures, amb impressions molt més superficials, no?
0: Clar, en aquest cas, la novel·la és molt rodona, no?, dieu, però és molt freqüent la novel·la negra històrica.
1: Aquesta combinació, no? Això fa de mal dir, perquè cada any a tot el món es publiquen milers de títols nous i ningú no porta el compte per gèneres i encara menys per combinacions de gènere. Per tant, no sabem si quants n'hi ha, si n'hi ha molts, ni percentualment quants representen. En tot cas, la novel·la negra històrica, o sigui, una trama policíaca ambientada en el passat, sembla que no és una barreja massa comuna.
3: La novel·la negra és un gènere que tradicionalment ha estat muy apegado a su tiempo. Yo diría que ha sido el thriller el que ha echado más la vista atrás, ¿no? Hay más thriller, mucho más thriller histórico de acuerdo, que novela negra, que es bastante, yo creo, excepcional. Sí que puedo decir que las novelas negras históricas que he leído, pues muchas veces, ya digo, fallan en el sentido de que se dejan absorber por el detallismo, ¿no? No saben que la prioridad es siempre esto, lanzar la narrativa hacia adelante, ¿no? Propulsar la lectura. Entonces, pecan de forma recurrente en querer demostrar cuántas horas se han pasado, ¿no?, ¿no?, en bibliotecas y en archivos. Y entonces el detallismo, ¿no?, de ese momento histórico ahoga un poco la historia. Esto pasa con frecuencia. Por eso el caso de Krestel, de nuevo, es tan excepcional, porque él se ve que ha trabajado muchísimo en los años 40, ¿no?, su país, en las turbulencias de la Segunda Guerra Mundial, pero ha sabido filtrarlo, teniendo siempre en mente propulsar la lectura hacia adelante, y por eso lo convierte en una novela tan, tan excepcional.
1: Realment és... Vas endavant sempre, no baixa mai la intensitat ni l'interès, no, sí. Hi ha aquelles valls que hi ha moltes lectures, no. Crec que ha quedat clar que Antonio Lozano és un enamorat de 5 meses d'invierno.
0: I tu també,
1: no?
0: Que m'ha encantat.
1: I m'agrada molt, també. Ell va fer un informe molt favorable per Salamandra i jo personalment ho agraeixo, i suposo que molts altres lectors també, perquè així podem llegir-la en castellà, en català no està. I sí que vull agrair molt a l'Antonio, que l'he agafat en una etapa una mica difícil de feina i ens ha costat una miqueta trobar el moment de tenir aquesta conversa, però l'hem trobat.
0: Però aconsegueixes esprimar-los, la bona informació. A mi m'han vingut ganes, ara ho dèiem, de rellegir...
1: Chandler,
0: clar.
1: Sí, tot, rellegir-ho tot.
0: Susana Ruiz, gràcies, guapa.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada.